Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

0: Escoltes les cançons per somiar. Música nit.
1: Tot el que tinc és tot el que m'has donat. Com pot ser que no et preocupi que depengui tant de tu?

Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música.

0: Música nit.
1: Música nit.
0: La música dels teus somnis.
2: Jo tenia un amor en el primer port d'on vaig partir. Vaig tardar molt de temps a tornar en aquell port

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: L'estil mediterrani, les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula

0: Aquest diumenge se celebra la Festa de les Flors a l'Ermita de les Alegries. Hi haurà recollida de rams, exposicions, audició de sardanes, tallers i jocs infantils, dinar de carmanyola a la Pineda, música per escoltar i ballar i sorteig de lots de productes de la terra. Com cada any, hi haurà servei gratuït d'autobusos des de la terminal amb autocars segalers. Per a l'anada, a 11:15 del matí i a 16:00 PM. Per la tornada, a 14:00 PM i a 8:15 PM del vespre. Vine a la Festa de les Flors, Ermita de les Alegries.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
3: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 22 de maig, Xavier Costa, un jove talent que destaca per la seva sensibilitat interpretativa i la seva presència artística.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
3: Molt bon dia. Lloret de Mar reforça el salvament de les platges amb un nou assistent sociosanitari.

0: Lloret de Mar ha iniciat la nova temporada de salvament i de socorrisme a les platges amb diverses novetats orientades a reforçar la seguretat i l'accessibilitat a les platges del centre i de Fanals. La principal és un assistent sociosanitari a la platja Gran de Lloret que facilitarà el bany adaptat i l'acompanyament de persones amb mobilitat reduïda o necessitats especials. El dispositiu compta amb una vintena de socorristes, tres torres de vigilància, nou cadires i diversos vehicles d'intervenció ràpida. També s'han instal·lat nous mòduls a Saguadella i a Fanals. La temporada, que com diem ha començat, s'allarga fins al 15 d'octubre, al llarg de l'estiu, a les platges principals i fins al dia 30 de setembre a les cales de Lloret. Ara en parlarem amb la regidora Cristina Aymerich, a qui preguntarem també per la presentació de l'Outdoor Summer Festival aquest dimecres aquí a la vila. Tot plegat és el nostre tema de portada d'avui dijous 21 de maig. Molt bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts al Bon Dia, Bona Hora. Anem amb els altres titulars del dia, els anunciem amb el nostre company Josep Altafulla. Molt bon dia, Josep.
1: Bon dia, Rosa. Tenim un cap de setmana farcit de competicions esportives, com que la Fundació Bàsquet Català organitza aquest cap de setmana el torneig 5è quart amb 17 equips i uns 160 jugadors procedents d'arreu de Catalunya. A més, el Club Esportiu Judo Lloret organitza una sessió de defensa personal femenina. Es tracta d'una classe especial per a dones en què s'oferiran tècniques per poder respondre a possibles agressions. Mentre que diumenge el Team Albino de Lloret organitza aquest cap de setmana una vetllada de boxa amateur que inclourà eliminatòries del Campionat de Catalunya. Repassarem l'agenda del cap de setmana marcada avui pel lliurament dels Premis Guitar, a més del recital de piano de Xavier Costa, els guardons Fermí Reixac o la Festa de les Flors, sense oblidar la mostra de teatre de nens i joves amb més de 100 participants aquest diumenge.
0: Com sempre, també repassarem els titulars del dia, les portades dels diaris i sabrem quina és la previsió meteorològica per avui dijous i també per aquest cap de setmana a Lloret de Mar. Amb aquesta portada, amb tot això, donem pas al Bon Dia, Bona Hora que fem possible amb Moisés García, Roberto Moreno, Josep Altafulla i qui us parla, Rosa Giral.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Ara mateix ens situem a les 8 i 3 minuts del matí. Parem atenció a la previsió del temps per avui dijous i per aquest cap de setmana en què s'anuncia calor de ple estiu totalment atípica en aquesta època. I és que els valors continuen augmentant sense aturador. Escoltem la crònica d'en Xavi Segura. Bon dia.
3: Bon dia. Les temperatures continuen pujant sense aturador. Ens trobem de ple en un anticicló, també amb l'arribada d'una massa d'aire clarament més càlid i tot plegat amb la radiació solar d'aquesta època de l'any, que és potent, doncs garanteix aquest ambient d'estiu. Per tant, temperatures clarament per sobre de la mitjana. Avui farem un nou pas endavant, una màxima al voltant dels 26-27 graus aquí a Lloret, sobretot cap a l'interior, a Mercuri una mica més frenat arran de mar per efecte de l'aigua que encara està força fresca a aquestes alçades de l'any, i tot plegat amb sol, calma, tan sols la possibilitat d'algun núvol baix o alguna boira a primeres i a últimes hores arran de mar, i també algunes pinzellades decoratives de núvols alts i prims. I de cara als pròxims dies, doncs bé, entre divendres i el cap de setmana, els termòmetres tocaran sostre, per tant, calor més pròpia de principis de juliol que no pas de maig. Tocarà suar, ja diem, aquí a Lloret, una màxima al voltant de 27-28 graus, però cap a l'interior del país se superaran els 30 o 35 graus. Déu-n'hi-do, aquests valors clarament disparats, entre 5 i 10 graus per sobre del que tocaria en aquesta època de l'any, i amb molta calma, sol, dies per aprofitar. Això sí, precaució amb aquesta calor i amb el sol, portem cremes solars, especialment si fem activitats a l'exterior, i sense pluges a la vista, potser alguns ruixats de tarda al Pirineu, però aquí a la costa ni de bon tros es veu aigua, almenys a mitjà termini, i aquest episodi de calor s'allargarà almenys fins a mitjans de la setmana que ve.
0: Moltes gràcies a Xavi Segura per tota aquesta informació que complementem amb les dades, amb la informació que tenim en aquests moments a Lloret de Mar. La temperatura és ja de 18 graus i anirà pujant al llarg de les pròximes hores i la humitat se situa al 78%.

0: Ens situem a les 8:05 del matí, moment d'anar al quiosc i mirar les portades d'aquest dijous, dia 21 de maig. Josep.
1: Titulars més rellevants dels diaris comarcals. Diari de Girona. Un jutge haurà de validar el desallotjament de la Simón. L'Ajuntament de Girona preveu demanar una autorització judicial si les persones sense llar que ocupen de forma il·legal l'antiga fàbrica del carrer Barcelona encara no han marxat. En fotografia il·lustrativa, demanen responsabilitats, condemna ciutadana i institucional pels errors del sistema de protecció que no van evitar el crim masclista de Figueres. En bateria de titulars, a Bon Matí, Treball proposa sancionar Exide amb 200.000 euros després de l'accident mortal. De caire general, Zapatero i un amic van fer plans per cobrar fins a 3 milions a Dubai. En economia, un fons d'inversió compra uns 15 milions de deute vinculat a Guitar Hotels. I a peu de plana, augmenten un 30% les denúncies per LGTBI-fòbia a Catalunya. El Punt avui destaca, en primera plana, energia d'arrels catalanes. El sistema elèctric a Catalunya el formen grans companyies multinacionals i empreses locals. És un dossier de David Valero en planes interiors, com diem, del Punt avui. La resta de premsa escrita de caire generalista. El País destaca que Sánchez dona suport a Zapatero i descarta un avançament electoral. El cribatge de càncer de mama es farà a dones de 45 a 74 anys i als Estats Units imputa a l'expresident cubà Raúl Castro per assassinat. El diari El Mundo, el cas Zapatero, esquerda la unitat del PSOE amb Sánchez, i el titular és "Potser això no doni per més". A La Vanguardia, Sánchez defensa a Zapatero però evita la crítica als jutges. També podem llegir a La Vanguardia, Xi i Putin marquen distància amb Trump i dos escaladors van atendre a Jonathan Andic després de la caiguda. El diari La Razón, la declaració de Zapatero davant el jutge a l'aire a 12 dies del 2J. També es fan ressò que Putin i Xi exhibeixen el seu front comú contra Occident i que Estats Units imputa Raúl Castro per l'abatiment el 1996 de les avionetes de Hermanos al Rescate. I a El Periódico de Catalunya, en grans titulars, Zapatero i Julito van planejar evadir 3 milions a Hisenda. I també de caire internacional, Xi i Putin censuren la política internacional de Trump. Finalment, a l'ABC, Estats Units aporta informació clau a Espanya sobre la trama Zapatero i el govern relleva el jutge clau per perseguir delictes a França i Suïssa, on es va destapar el cas.
0: Doncs gràcies, Josep, per aquest repàs de portades. El que fem ara és mirar al portal de notícies del 3Cat Info i copsem així l'actualitat de les últimes hores que ara mateix ens porta a parlar de política catalana. Govern i Comuns tanquen un acord per als pressupostos que ja tenen tots els suports necessaris. El president Illa i la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, signaran el pacte aquest matí al Palau de la Generalitat. D'altra banda, vaga l'educació de les Terres de l'Ebre i a Tarragona, on els docents tallen la 240. Mestres i professors mantenen les protestes a les portes d'una nova trobada aquest dijous amb la conselleria. D'altra banda, Generalitat i Estat pacten el finançament per tenir més Mossos i ratifiquen els acords amb Esquerra Republicana. Els principals acords assolits per la Comissió Bilateral Generalitat-Estat s'emmarquen en el pacte entre l'executiu de Salvador Illa i Esquerra per l'aprovació dels pressupostos d'aquest any 2026. La OMS, l'Organització Mundial de la Salut, profundament preocupada per la magnitud i la velocitat de l'epidèmia d'Ebola. La província d'Ituri, a la República Democràtica del Congo, reuneix totes les condicions que dificulten el control d'una pandèmia. Els Estats Units imputen per assassinat l'expresident cubà Raúl Castro per haver ordenat abatre dos avions l'any 1996. Acusen formalment l'expresident cubà de la mort de quatre ciutadans anticastristes nord-americans i la imputació arriba en un moment de màxima pressió sobre el règim de Díaz-Canel. D'altra banda, Aina Clotet guanya el premi a millor interpretació per Viva a la Setmana de la Crítica de Canes. Coproduïda pel 3Cat, aquesta és la primera pel·lícula de l'artista com a directora, guionista i productora. Més qüestions, Calama, el jutge discret i metòdic del cas Plus Ultra, es pregunta aquesta notícia com va néixer la investigació judicial. El magistrat diu que Zapatero i la seva família s'han embutxacat 2,5 milions d'euros en una causa judicial que ja ha fet molts tombs. Més qüestions, indignació internacional pel tracte degradant als membres de la flotilla detinguts a Israel. Mandataris d'arreu del món reaccionen durament a un vídeo publicat per el ministre ultradretà Itamar Ben-Javir, que mostra els activistes emmanillats, agenollats i amb el cap contra terra. I per acabar, aquest titular, Jonathan Andic, demanarà tornar a declarar per rebatre les greus imprecisions dels Mossos. La seva defensa està analitzant els 1.400 folis de la causa i treballa per desmentir el mòbil econòmic al qual es refereix la magistrada. Tot plegat, doncs, fa referència al fill del fundador de Mango, que ha sigut aquesta setmana, ha estat detingut per la presumpta mort del seu pare.
2: Els diaris parlen de Lloret.
0: Avui trobem una notícia a la pàgina 15 del Diari de Girona. Llegim el titular: un fons compra uns 15 milions d'euros de deute vinculat a Guitart Hotels. La cadena gironina amb establiments a Lloret, a Barcelona i a la Molina remarca que es tracta d'un moviment entre creditors i que està al dia dels pagaments. La notícia també destaca que l'any 2016 la cadena va vendre l'Hotel Monterrey de Lloret de Mar a un fons internacional.
3: Nova. Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
4: 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine aquest dijous de 7 a 8 de la tarda. T'esperem a Telepizza, avinguda de Tossa 50, amb porcions de pizza gratis. Celebrem els 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine i assaboreix la nostra pizza. 25 anys de Telepizza. Celebra-ho amb nosaltres.
5: Aquest mes de juny, viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
6: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.
7: Màxim en calidad, máxim en variedad. En Restaurante Pizzería Máxim disfrutarás de nuestra comida. Cocina mediterránea, arroces, pescado fresco, carnes a la brasa, pizzas y pastas de elaboración propia y una gran variedad de sugerencias y tapas, helados y postres. Restaurante Pizzería Máxim. Nos encontraréis al lado del castillo, delante de la playa de Sacaleta. Teléfono 972-36-5179.
8: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
9: Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.
10: Aquest diumenge se celebra la Festa de les Flors a l'Ermita de les Alegries. Hi haurà recollida de rams, exposicions, audició de sardanes, tallers i jocs infantils, dinar de carmanyola a la Pineda, música per escoltar i ballar i sorteig de lots de productes de la terra. Com cada any, hi haurà servei gratuït d'autobusos des de la terminal amb autocars segalers. Per a l'anada, a 11:15 del matí i a 16:00 PM. Per la tornada, a 14:00 PM i a 20:45 del vespre. Vine a la Festa de les Flors, Ermita de les Alegries.
11: La ràdio de Lloret de Mar.
2: Bon dia, bona hora.
0: Les 8:16 del matí donem pas a la primera part del Bon Dia, Bona Hora. Lloret de Mar ha iniciat una nova temporada de salvament i de socorrisme a les platges del centre i Fanals, amb diverses novetats orientades a reforçar la seguretat i l'accessibilitat dels banyistes.
1: La principal incorporació és la d'un assistent sociosanitari a la platja de Lloret, que facilitarà el bany adaptat a persones amb mobilitat reduïda o necessitats especials.
0: Aquest professional s'encarregarà d'acompanyar i ajudar els usuaris perquè puguin gaudir del bany d'una manera segura, reforçant així el servei d'accessibilitat a les platges del municipi.
1: El dispositiu d'aquest estiu comptarà amb una vintena de socorristes que treballaran diàriament entre les 10 del matí i les 6 de la tarda.
0: Entre les diferents platges i cales hi haurà un total de 3 torres de vigilància, 2 a les platges de Lloret i 1 a Fanals, així com 9 cadires de vigilància durant la temporada alta.
1: El servei també disposarà de diversos vehicles d'intervenció, entre els quals un 4x4, una moto aquàtica i una motocicleta d'intervenció ràpida.
0: Una altra de les novetats destacades és la instal·lació d'un nou mòdul de salvament i de socorrisme a Sabadella, així com un mòdul renovat, en aquest cas a Fanals.
1: Aquests espais tenen l'objectiu de millorar les condicions de treball dels professionals i l'atenció dels banyistes.
0: Els nous equipaments se sumen als mòduls ja existents a Lloret, Canyelles i Santa Cristina.
1: La temporada de salvament i socorrisme a les platges de Lloret i Fanals s'allargarà fins al 15 d'octubre, mentre que les cales de Canyelles, Sabadella i Santa Cristina, el servei funcionarà de l'1 de juny al 30 de setembre.
0: Ara en parlarem amb la regidora Cristina Aymerich. També li volem preguntar pel Lloret Outdoor Summer Festival, que s'ha presentat aquest dimecres.
1: Reunirà més de 60 activitats culturals i d'oci entre el 6 de juny i el 27 de setembre, amb propostes de música, cultura popular, natura i activitats familiars.
0: La programació que impulsa en turisme i l'Ajuntament integra activitats a públiques, privades i d'entitats per oferir una oferta conjunta i més accessible.
1: Entre les cites destacades hi ha el centenari de les sardanes d'estiu, el cicle Temps Clotilde als Jardins, festivals com la Fira dels Americanos o la Pride Costa Brava i nombroses propostes musicals, familiars i de descoberta de patrimoni.
0: Parlem de tot plegat amb la regidora de Platges i de Patrimoni, que és Cristina Aymerich. La tenim al telèfon, Cristina. Molt bon dia.
12: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Contents de poder parlar ja de la temporada de platges amb totes aquestes novetats. Quines són les principals novetats que trobem aquesta temporada?
12: Bé, doncs la principal novetat és que a partir del mes de juny Lloret comptarà amb un assistent sociosanitari a la platja de Lloret que reforçarà aquests banys inclusius amb les persones de mobilitat reduïda o amb necessitats especials. A més, també tindrem 3 torres de vigilàncies d'aquestes grogues que posem a les platges, 2 a Lloret i 1 a Fanals, i 9 cadires de vigilància. La idea és poder anar canviant aquestes torres per les cadires, perquè d'aquesta manera millorem també les condicions laborals del socorrista i les feines d'assistència. I a més, pensem també que la sensació de seguretat quan arribes a la platja i veus aquelles torres de vigilància fa que te sentis com més segur, no? que diguis, ostres, aquí aquests banys són segurs. I bueno, tots els vehicles com motos aquàtiques que també tenim disposats a la platja. I també tenim com a novetat un mòdul de socorrisme a la platja de Sabadella, i hem canviat el mòdul que teníem a Fanals perquè era molt vell, no reunia condicions, i llavors temporalment tenim aquell mòdul a Fanals. A més, també posarem més cendrers d'accessos a les platges de Lloret i Fanals, perquè recordem que són platges sense fums, i vull dir, totes aquestes novetats perquè sigui una bona temporada i molt segura per tots els banyistes de Lloret de Mar i dels que ens visiten, evidentment.
0: Uh-huh. Cristina, ho has esmentat tu, a partir del juny hi ha aquest nou tècnic sociosanitari. Quina és la seva feina exactament?
12: bé, la seva feina és potenciar, no?, més els veïns inclusius, no?, de mobilitat reduïda, ajudar-los, no?, amb aquestes, doncs, cadires amfíbies, el que necessitin per poder-se banyar amb seguretat i gaudir de la platja. Pensem que és vital, que és una figura d'un professional, doncs, que sap atendre, no?, aquestes necessitats d'una persona amb mobilitat reduïda o necessitats especials, i així, doncs, poder reforçar el servei d'aquest estiu a la platja de Lloret. És la que més banys necessita del tema de cadires amfíbies i tal, en concret, mira les estadístiques i es fan a la platja de Lloret. Per això comença aquest servei a la platja de Lloret. Si cal, més endavant i properament, anys propers, a lo millor reforçarem també a la platja de Fanals. I doncs, si és aquesta figura que conjuntament amb la feina que fan tots els socorristes diàriament a les platges, doncs és agrair aquesta feina també als socorristes, i doncs això és potenciar molt més aquests banys inclusius de, doncs, de les persones que tinguin mobilitat reduïda o necessitats especials.
0: Cristina, per entendre'ns, entenem que aquesta feina abans la feien els socorristes i ara estarà en mans d'un professional, és això, no?, el canvi?
12: Correcte, sí, és una figura d'un professional, doncs, que sap atendre aquestes necessitats, aquests banys inclusius, i fins ara ho feien els socorristes, però ara necessiten com d'aquesta figura, aquest sociosanitari, amb aquesta assistència per tindre un bany amb seguretat i que sàpiga com va en tot moment.
0: Has esmentat totes les novetats i, com tu dius, la finalitat és que la temporada de platges, que és llarga, Lloret de Mar, és de les destinacions de costa que dura més temps, tots aquests serveis que hi ha a les platges, que n'hi ha molts, és que sigui una bona temporada i el més segura possible.
12: Correcte, sí, i per això estem fent aquestes novetats, aquestes millores. I també hem canviat hem posat a Sabadell una nova caseta, doncs, de socorrisme i assistència, i a Fanals hem canviat, doncs, la imatge de la caseta que hi havia. És temporal aquella imatge, però la que teníem abans, el mòdul de socorrisme que teníem abans a Fanals no reunia condicions. A més, també a Fanals ja l'any passat també van posar una oficina de turisme nova per potenciar, doncs, la informació a tota la gent que ens visita a Lloret de Mar, la platja de Fanals, i moltíssimes novetats a les platges per això, perquè la gent tingui una bona temporada i doncs sigui un bon estiu.
0: D'altra banda, Cristina, parlem de l'Outdoor Summer Festival que s'ha presentat aquest dimecres. Quines són les activitats més destacades?
12: Uf, moltíssimes. Jo tinc ara a les mans, perquè ahir això el que parlava, no vam fer la presentació, tinc a la mà el llibreta, el programa, diguéssim, més de 60 activitats, amb una programació, moltes propostes, amb moltes activitats que es faran a Lloret des d'ara fins al setembre, fins a final de setembre. Una programació que haig de dir que està molt treballada, molt transversalment, amb molts departaments de l'Ajuntament, com pot ser, doncs, turisme, patrimoni, promoció econòmica, cultura i festes, teatre i la biblioteca. I a més, doncs, inclou esdeveniments d'empreses privades, surten programació de petits concerts que faran i s'organitzaran al Castell, a Sant Pere del Bosc, a l'Atzure, i algun més que encara no s'han publicat i que probablement anirem afegint. Vale? Tot això obert a tot el públic. La idea de fer aquest programa és que hi passa moltes coses durant tot l'estiu a Lloret de Mar, i ho fan diferents departaments, i és com incloure'l tot amb una guia molt bé programada, vale? I aquí, doncs, parlem, doncs, el centenar de la temporada de sardanes, la programació de temps clútil de l'amfiteatre i Candlelight, la Praecostra Brava, que serà aviat, clons, la festa, evidentment, de Santa Cristina, quan seran tots els concerts, el correfoc, el Fanals de música, cinema a la fresca, que farem, com sempre, a tots els barris, amb una innovació que també farà la biblioteca, que serà un compte-compte a tots els barris, també aquest estiu, doncs el Drone Festival. Hi ha una programació molt, i, bueno, molt adaptada per tothom de Lloret i la gent que també vingui d'altres poblacions i vulgui conèixer també la cultura d'aquí de Lloret de Mar. I doncs això, animar a tothom que no es perdi tota la programació que hi ha. Jo ja el tinc a casa i vas com tatxant una miqueta els dies que fan tota aquesta programació, i val la pena tenir aquesta guia a casa i doncs això, que la gent gaudeixi d'aquest estiu, que hi ha un ventall de molta programació.
0: Ah, com tu dius, hi ha una mica de tot per arribar al màxim nombre de públics, oi?
12: A tothom, o sigui, als grans, a la gent gran, als més petits, als més joves, a les famílies, als grups d'amics, per a tothom, tothom que vulgui passar una bona estona al seu poble. També està, doncs, això pensat per la gent que ens visita, gent de proximitat, que doncs, vol conèixer també la nostra oferta cultural. Hi ha propostes molt diverses al llarg de l'estiu en aquesta guia. Surt tot, surt l'horari, surt la localització. Hi ha algunes que són gratuïtes, d'altres que són en venda d'entrades i pots veure on fer la teva reserva i no quedar-te sense entrades. I és un ventall d'esdeveniment i amb una proposta molt extensa pensada per tothom.
0: Mm-hmm. I Cristina, com tu dius, el programa el tens a les mans. Com el pot consultar la gent? On el pot trobar la gent que estigui interessada?
12: Doncs a lloretdemar.org, diria que també surt a la pàgina web de l'Ajuntament de Lloret, per xarxes socials, ara farem moltíssima difusió per tot arreu, Facebook, Instagram, no sé qui tingui TikTok, però a tot arreu, i a més, bueno, qui el vulgui tindre en format paper, als baixos de l'Ajuntament, a l'OIAC també hi estaran, al teatre, a tot arreu tindrà tothom ara aquest llibret del Lloret Outdoor Summer Festival. I doncs això, aquí surt tota la programació ara, bueno, s'haurà, suposo, d'actualitzar, perquè ens queden alguns que encara no s'han publicat, que la propera edició, bueno, que farem de forma paper, els posarem, però bueno, un ventall per tot l'estiu fins a finals de setembre amb tot el que passarà a Lloret de Mar.
0: Doncs recollim tota aquesta informació que ja anirem desgranant al llarg dels propers dies aquí a la ràdio. Cristina Aymerich, moltes gràcies per tota la informació que ens has donat, que no és poca, aquesta hora del matí.
12: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres, la ràdio, com sempre.
2: Bon dia, bona hora.
0: 8 i 27 minuts del matí, obrim plana esportiva. La Fundació Bàsquet Català organitza aquest cap de setmana el torneig 5è quart aquí a Lloret. Es tracta d'una competició de final de temporada dirigida als adults amb equips de clubs o grups d'amics.
1: En total hi participaran 17 equips, el que suposa uns 160 jugadors de diferents poblacions del territori català. El torneig començarà aquest dissabte al matí i s'allargarà fins al diumenge al vespre al Pavelló Municipal d'Esports.
0: Eric Tamayo, de la Fundació Bàsquet Català, assenyala que l'esperit del torneig és combinar la part esportiva i competitiva amb la lúdica.
13: Des de la Fundació neix perquè, bueno, veiem la necessitat o creiem que pot ser algo interessant oferir un torneig de bàsquet dirigit exclusivament a adults. Llavors, juntar una mica la part esportiva amb la part lúdica i oferir aquest torneig tant a equips que actualment estan federats i volen fer un tancament de temporada, com a equips que estan competint a lligues amateurs, com grups d'amics que es volen ajuntar per crear un equip i participar en un torneig, i donar aquest espai als adults perquè puguin fer un torneig final de temporada.
1: Per dissabte a la nit, els participants del torneig podran gaudir d'una festa que ha preparat l'organització a les instal·lacions del Sundance.
0: Canviem de disciplina. El Club Esportiu Judo Lloret organitza una sessió de defensa personal femenina aquest cap de setmana. Es tracta d'una classe especial per a dones en què s'oferiran tècniques per poder respondre a possibles agressions.
1: La sessió va adreçada a noies a partir dels 12 anys. Per participar no cal tenir experiència prèvia i l'estat físic no és important per dur a terme les tècniques i moviments que es donaran a conèixer.
0: Víctor Reina, del Club Esportiu

0: diumenge al matí d'11 a 1:15 al Pavelló Municipal d'Esports.
1: Seguim parlant de diumenge. El Team Albino d'aquí de Lloret organitza aquest cap de setmana una ballada de boxa amateur que inclourà eliminatòries del Campionat de Catalunya.
0: L'entitat lloretenca tindrà la representació dels seus esportistes, dos dels quals es troben en preparació de les finals d'aquests Campionats de Catalunya, que se celebraran el següent cap de setmana a Barcelona.
1: Escoltem l'Albino Orquera, president del Team Albino.
2: El Club Esportivo de Boxa Team Albino de Lloret de Mar estamos organizando para este fin de semana, el día domingo, a partir de las 17 horas en el pabellón municipal de Lloret, la velada de boxa amateur, en el cual tendremos también eliminatorias de los campeonatos de Cataluña que se van a realizar las finales el próximo 30 y 31 de este mes. Para esta velada contamos con nuestros luchadores, los cuales también están haciendo la preparación para participar en las finales de estos campeonatos de Cataluña.
0: La ballada de boxa amateur és aquest diumenge a les 5 de la tarda al Pavelló Municipal d'Esports. L'entrada anticipada val 20 euros, mentre que en taquilla són 25. Per les posicions de ring, el preu és de 30 euros.

0: 8 i 31 minuts del matí. La previsió ens anuncia calor d'estiu atípica a partir d'aquests dies i que anirà a més aquí a Lloret de Mar. Escoltem la crònica d'en Xavi Segura. Bon dia.
1: Bon dia. Les temperatures continuen pujant sense aturador. Ens trobem de ple en un anticicló, també amb l'arribada d'una massa d'aire clarament més càlid i tot plegat amb la radiació solar d'aquesta època de l'any, que és potent, doncs garanteix aquest ambient d'estiu. Per tant, temperatures clarament per sobre de la mitjana. Avui farem un nou pas endavant, una màxima al voltant dels 26-27 graus aquí a Lloret, sobretot cap a l'interior, a Mercuri una mica més frenat arran de mar per efecte de l'aigua, que encara està força fresca, aquestes alçades de l'any, i tot plegat, amb sol, calma, amb sols la possibilitat d'algun núvol baix o alguna boira a primeres i a últimes hores arran de mar, i també algunes pinzellades decoratives de núvols alts i prims. I de cara als pròxims dies, doncs bé, entre divendres i el cap de setmana, els termòmetres tocaran sostre, per tant, calor més pròpia de principis de juliol que no pas de maig. Tocarà suar, ja diem, aquí a Lloret, una màxima al voltant de 27-28 graus, però cap a l'interior del país se superaran els 30 o 35 graus. Déu-n'hi-do, aquests valors clarament disparats, entre 5 i 10 graus per sobre del que tocaria en aquesta època de l'any. Hi ha molta calma, sol, dies per aprofitar. Això sí, precaució amb aquesta calor i amb el sol. Portem cremes solars, especialment si fem activitats a l'exterior, i sense pluges a la vista, potser alguns ruixats de tarda al Pirineu, però aquí a la costa ni de bon tros es veu aigua, almenys a mitjà termini, i aquest episodi de calor s'allargarà almenys fins a mitjans de la setmana que ve.
0: Moltes gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. En només mitja hora la temperatura ha pujat 2 graus a Lloret de Mar, ara en són 20, mentre que la humitat se situa al 74%. Les 8 i 33 minuts del matí, repassem les portades dels diaris d'avui, dijous, dia 21 de maig, Josep.
2: Aquests són els titulars més rellevants de la jornada. La primera plana del diari de Girona, avui podem llegir: un jutge haurà de validar el desallotjament de la Simón. Diu la notícia que l'Ajuntament de Girona preveu demanar una autorització judicial si les persones sense llar que ocupen de forma il·legal l'antiga fàbrica del carrer Barcelona encara no han marxat. També en bateria de titulars, Treball proposa sancionar Exide amb 200.000 euros després de l'accident mortal a Bonmatí. Zapatero i un amic van fer plans per cobrar fins a 3 milions a Dubai. I un fons d'inversió compra uns 15 milions de deute vinculat a Guitar Hotels. A peu de plana, augmenten un 30% les denúncies per LGBTI-fòbia a Catalunya. I amb requadre, amb fotografia il·lustrativa, demanen responsabilitats. Condemna ciutadana i institucional pels errors del sistema de protecció que no van evitar el crim masclista de Figueres. Això pel que fa al diari de Girona. El punt avui, de forma monotemàtica, energia d'arrels catalanes. Diu la notícia: el sistema elèctric a Catalunya el formen grans companyies multinacionals i empreses locals. La resta de premsa escrita de caire general

0: Generalista. El País obre dient: Sánchez dona suport a Zapatero i descarta un avançament electoral. També llegim: el cribatge de càncer de mama es farà a dones de 45 a 74 anys i Estats Units imputa a l'expresident cubà Raúl Castro per assassinat. El diari El Mundo: el cas Zapatero, esquerda la unitat del PSOE amb Sánchez. El titular és: potser això no doni per més. A La Vanguardia: Sánchez defensa Zapatero, però evita la crítica als jutges. També llegim: Xi i Putin marquen distància amb Trump i dos escaladors van atendre a Jonathan Andic després de la caiguda. El diari La Razón: la declaració de Zapatero davant el jutge a l'aire a 12 dies del 2J. Putin i Xi exhibeixen el seu front comú contra Occident i als Estats Units imputa Raúl Castro per l'abatiment el 1996 de les avionetes d'Hermanos al Rescate. Al diari El Periódico de Catalunya: Zapatero i Julito van planejar evadir 3 milions a Hisenda. I també de caire internacional: Xi i Putin censuren la política internacional de Trump. L'ABC, de forma més explícita, directament als Estats Units aporta informació clau a Espanya sobre la trama Zapatero i el govern relleva el jutge clau per perseguir delictes a França i Suïssa, on es va destapar tot el cas.
1: Doncs gràcies, Josep, per repassar les portades. El que fem ara és mirar al portal de notícies del 3cat.info, on hi llegim que Govern i Comuns tanquen un acord per als pressupostos que ja tenen tots els suports necessaris. El president Illa i la líder dels Comuns al Parlament, Jessica Albiach, signaran el pacte aquest matí al Palau de la Generalitat. D'altra banda, vaga l'educació de les Terres de l'Ebre i Tarragona, on els docents tallen la N240. Mestres i professors mantenen les protestes a les portes d'una nova trobada aquest dijous amb la conselleria. També explica el 3cat.info que Govern català i Estat pacten el finançament per tenir més Mossos i ratifiquen els acords amb Esquerra Republicana. Els principals acords assolits per la comissió bilateral s'emmarquen en el pacte entre l'executiu de Salvador Illa i Esquerra per l'aprovació dels pressupostos d'aquest any 2026. Més qüestions: l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, profundament preocupada per la magnitud i la velocitat de l'epidèmia d'Ebola. La província d'Ituri i la República Democràtica del Congo en reuneix totes les condicions que dificulten el control d'una epidèmia. Els Estats Units imputen per assassinat l'expresident cubà Raúl Castro per haver ordenat abatre dos avions l'any 1996. Acusen formalment l'expresident cubà de la mort de quatre ciutadans anticastristes nord-americans i la imputació arriba en un moment de màxima pressió sobre el règim de Díaz-Canel. D'altra banda, Aina Clotet guanya el premi a millor interpretació per Viva a la Setmana de la Crítica de Canes. Coproduïda pel 3cat, aquesta és la primera pel·lícula de l'artista com a directora, guionista i productora. Més qüestions: Calama, el jutge discret i metòdic del cas Plus Ultra. El magistrat diu que Zapatero i la seva família s'han embutxacat 2,5 milions d'euros en una causa judicial que ja ha fet molts tombs. Més qüestions: indignació internacional per al tracte degradant dels membres de la flotilla detinguts a Israel. Mandataris d'arreu del món reaccionen durament a un vídeo publicat per el ministre ultradretà Itamar Ben-Gavir, que mostra els activistes emmanillats, agenollats i amb el cap contra terra. I per acabar, Jonathan Andic demanarà tornar a declarar per rebatre les greus imprecisions dels Mossos. La seva defensa està analitzant els 1.400 folis de la causa i treballa per desmentir el mòbil econòmic al qual es refereix la magistrada. Recordem que tot plegat remet en el cas del fill del fundador de Mango, el qual està acusat formalment de matar el seu pare de forma presumpta.
2: Els diaris parlen de Lloret.
1: Avui trobem una notícia, és el diari de Girona, a la pàgina 15, en què llegim: un fons compra uns 15 milions d'euros de deute vinculat a Guitart Hotels. La cadena gironina amb establiments a Lloret, Barcelona i La Molina remarca que es tracta d'un moviment entre creditors i que està al dia dels pagaments. La notícia també destaca que l'any 2016 la cadena va vendre l'hotel Monterrey de Lloret a un fons internacional.

0: Ens situem a les 8 i 40 minuts del matí. Mirem l'agenda de partir d'aquests dies, des d'aquest dijous i fins a diumenge a Lloret de Mar. Avui mateix l'Associació de Dones l'Aurora realitzarà una sessió de benestar emocional, com diem, aquest dijous a la tarda.
1: L'objectiu és parlar d'emancipació i empoderament i posar en comú les estratègies i els impactes positius. Ho explica la psicopedagoga Laura Rinaldi de l'Associació l'Aurora.
2: Parlarem de l'empoderament de les dones com una possibilitat de desenvolupar una força interna que ens permeti superar els reptes diaris. Revisarem com conèixer les nostres emocions, punts forts i punts febles, tenir bona autoestima, gestionar la sobrecàrrega mental, mantenir una actitud positiva. En fi, un conjunt de passos que cal anar treballant, ni que sigui de mica en mica, per millorar el nostre dia a dia.
0: Emancipar-se vol dir recuperar el poder de l'acció, però també retrobar-se amb una versió oblidada. Aquesta i altres idees formen part de la nova edició del Cafè de l'Aurora que es du a terme avui.
1: La cita és a les 6 de la tarda a l'Espai El Caliu i és oberta a tothom.
0: D'altra banda, Lloret de Mar acull aquest dijous els Premis Guitart, uns guardons que reten homenatge a la figura de Climent Guitart i que any rere any reconeixen persones i iniciatives vinculades als valors que van marcar la seva trajectòria vital i professional.
1: La presidenta de la Fundació, Cristina Cabanyes, ha assegurat que arribar a la 12a edició és un goig i ha remarcat l'emoció especial que representa per a la família mantenir viu el llegat d'en Climent.
0: Els guardons reconeixen categories com emprenedoria, solidaritat, música i formació, entre d'altres.
3: Tenen els àmbits, no, que governaven a la seva vida, a l'emprenedoria, ell va ser un home molt emprenedor, a la solidaritat, feia moltíssimes coses per ajudar els altres i ara ho tenim, doncs, jo crec, molt ben estructurat a través de la nostra fundació. A la formació, ell va estar formant-se fins als últims dies de la seva vida. Aquest premi ens fa molta il·lusió perquè va acompanyat d'una beca en el Campus CET amb hostaleria i turisme. A més, aquest any estem molt contents perquè la premiada de fa dues edicions ha arribat a una final europea que no havien arribat mai ningú de l'àmbit espanyol.
1: A aquestes categories s'hi suma el Premi Tres Pioners, impulsat conjuntament amb la Fundació CET i la Fundació Jordi Comas, així com el Guardó a la Trajectòria Professional, incorporat l'any passat i orientat a reconèixer figures de l'àmbit turístic català i estatal.
0: Sortim de Lloret de Mar. La tercera edició de la Nit de la Comunicació de la Selva posa avui el focus en un dels grans reptes que té el sector, l'impacte dels algoritmes en la manera com es construeix i es distribueix la informació.
1: Sota el títol Quan l'algoritme decideix què és notícia, la jornada se celebra a Santa Coloma de Farners. Ho explica un dels organitzadors, Josep Lluís Vidal.
4: Doncs hem escollit aquest tema, quan l'algoritme decideix què és notícia, perquè pensem que la tecnologia ha de ser sempre un aliat per periodistes i per mitjans de comunicació, però en cap cas pot substituir el criteri periodístic i la feina professional. Ens trobem en molts casos que els algoritmes, les plataformes, decideixen, entre cometes, decideixen el que els usuaris acaben veient, acaben llegint, acaben escoltant, i això dificulta molt la feina dels periodistes. Tot i això, també volem donar un toc positiu a la jornada i pensem, doncs això, no? que la tecnologia pot ser un aliat, i a la ponència inicial que va a càrrec de la Mariola Dinarès, la periodista Mariola Dinarès, doncs també s'oferiran tips i maneres de poder treballar colze a colze amb els algoritmes de les plataformes.
0: L'esdeveniment es consolida com un punt de trobada per a professionals de la comunicació de les comarques de Girona amb l'objectiu de generar debat i reflexió en un moment de transformació accelerada del sector.
1: Enguany, la temàtica gira al voltant del paper creixent de la tecnologia en la configuració de l'agenda informativa i la necessitat d'adaptació dels professionals.
0: La sessió central anirà a càrrec de la periodista Mariola Dinarès, directora i presentadora del videopodcast Pop-up de Catalunya Ràdio.
1: En aquesta intervenció intervenció abordarà com recuperar l'atenció d'una audiència saturada i defensarà la credibilitat i la qualitat com a eixos clau del periodisme actual.
0: Tot això és avui dijous. Passem ara a divendres, en què la novena edició del Festival Lloret Negre convertirà aquest cap de setmana la vila en un punt de trobada de la literatura criminal, el periodisme, la investigació i la cultura, amb un programa que reunirà més de 70 escriptors, periodistes, policies, fiscals i experts vinculats al gènere negre.
1: L'ànima impulsora del festival, Angelique Fitzner, ha destacat la dimensió que ha assolit el certamen després de 9 edicions amb participants de primer nivell.
5: Per primera vegada, tant Marta Robles, com Carmen Posadas, com Vanessa Montfort, venen per primera vegada en un festival aquí a casa nostra, a terra de nosaltres, d'aquí de Catalunya. Molt contents, la veritat, ve també Ulisses Bertolo, la veritat és que bueno, tindrem un elenco de convidats, vamos, de primera plana.
0: El festival es du a terme els dies 22, 23 i 24 de maig amb activitats repartides entre Casal de l'Obrera, el restaurant Àtics i l'hotel Roger de Flor.
1: El programa combinarà taules rodones, conferències, converses literàries i formats innovadors vinculats al gènere negre.
0: Una de les activitats més singulars serà un interrogatori públic amb els escriptors i historiadors Pere Cardona, José Luis Caballero i Gustavo Ruiz, que està previst dissabte a la tarda.
5: Es farà un interrogatori, sobretot pels temes d'actualitat. Tindrem el José Luis Caballero, el Gustavo Ruiz i el Pere Cardona, que són sobretot amb tot el que és, al final el gènere negre és un reflexe de la realitat, és un reflexe de lo que vivim, és un reflexe d'estos tiempos convulsos que al final pues, lo que es farà és des de tres mirades del periodista de més de José Luis Caballero i de dos historiadors, tant el Gustavo com el Pere Cardona, pues ens posaran al dia.
1: La directora del festival defensa que el gènere negre és també una eina per analitzar la realitat social i política.
0: Una altra de les novetats serà la celebració dissabte a la nit de El Orden del Laurel Negro, un acte especial que tindrà lloc a l'hotel Roger de Flor i que incorporarà un codi de vestimenta elegant.
1: El festival manté oberta fins aquest cap de setmana la convocatòria dels seus premis de relat i novel·la negra que es lliuraran el pròxim 5 de setembre.

0: El jove pianista olotí Xavier Costa, de 19 anys, a qui estem escoltant, actuarà aquesta nit, aquest divendres, diguem-ho bé, al Teatre de Lloret, al cicle Nits de Piano, amb el recital Tres Mons, una veu.
1: El concert oferirà peces de Johann Sebastian Bach, Luding, Van Beethoven i Frederic Chopin, en una proposta que combinarà diferents estils i èpoques de la música clàssica.
0: Xavier Costa és una de les joves promeses del piano català i actualment estudia al Conservatori Superior del Liceu de Barcelona. En els darrers anys ha actuat en espais com l'Auditori de Girona i la Universitat de Cambridge i recentment ha estat reconegut en diversos concursos internacionals de piano.
1: El concert a Lloret serà aquest divendres a les 8 del vespre i l'entrada tindrà un cost de 10 euros.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Les 8 i 48 minuts del matí, Lloret de Mar acollirà aquest dissabte 23 de maig la segona edició del Premi Fermí Reixac de Teatre, una iniciativa que impulsen els Amics del Teatre i que vol consolidar-se com a espai de promoció de la dramatúrgia emergent.
1: Paco Moreno, un dels organitzadors, explica que s'han presentat una vintena d'obres i que el nivell és elevat.
3: Juntar a la Sala Beckett de Barcelona, que donem les gràcies a la Sala Beckett, que col·labora molt amb els Premis Fermí Reixac, es vam juntar ja amb el jurat i es va decidir l'obra guanyadora, que en realitat tinc moltes ganes de que surti a la llum perquè, bueno, serà interessant. S'han presentat una vintena d'obres i el nivell és total. Tenim gent del panorama català molt important. Primeres espases, correcte, de la dramatúrgia catalana, de la direcció catalana i per això per nosaltres és un honor. L'any passat sí que vam tenir més, vam tenir una trentena, aquesta vegada una vintena, però sí que la conclusió i la reflexió que fèiem amb el jurat és que eren menys, però de moltíssima més qualitat encara. Què vol dir? Que anem endavant, que el premi està creixent, perquè no és fàcil tenir un premi de teatre a Catalunya.
0: La cerimònia es planteja com una ballada que anirà més enllà de l'entrega del guardó que porta el nom de l'actor Fermí Reixac, que va morir el 2024.
3: Ja fa 2 anys i el premi, bueno, jo que era molt amic d'en Fermí, ell sempre tenia una dita que és que els joves havíem de pujar, els joves havíem de fer coses, havíem de tenir oportunitats, i el premi neix una mica d'aquesta vessant, de donar oportunitats i d'anar creixent com al món de les arts escèniques. I vam pensar que un premi de teatre, que no hi ha tants a Catalunya i que a poc aquest s'està fent un camí, era molt interessant. Sí que ara amb els Amics del Teatre estem intentant que aquest premi tingui diferents rames, fer alguna coseta més, ja aquest any hem aconseguit, gràcies a l'Ajuntament de Lloret de Mar, l'Arxiu, el Teatre de Lloret de Mar, amb la directora La Maranta, a créixer amb aquest aspecte que farem l'edició del llibre, que això és una part important, perquè havia parlat amb algun autor i deia que, home, un premi que et dona 2.000 euros com a obra guanyadora i a sobre la teva obra està editada amb un llibre, és molt important per un creador.
1: Un dels moments destacats de la nit serà l'actuació de membres de la banda lloretenca Head Injury, que oferiran versions del grup Nirvana. La proposta musical establirà un diàleg amb l'univers de l'obra guanyadora de la primera edició del dramaturg mallorquí Xavi Núñez.
0: A més, durant l'acte es presentarà la primera edició de la col·lecció teatral Premi Fermí Reixac, una nova iniciativa editorial que busca donar continuïtat i projecció a les obres guardonades.
1: L'acte tindrà lloc aquest dissabte a partir de les 8 del vespre al Casal de l'Obrera.

0: L'Ermita de les Alegries acollirà aquest diumenge la 21a edició de la Festa de les Flors, una jornada consolidada en el calendari que combina natura, tradició i convivència veïnal amb un esclat de colors i de primavera. Escoltem Montse Xirgo, una de les integrants del veïnat de les Alegries.
1: Ja tenim preparada la 21a Festa de les Flors que farem aquest diumenge aquí a l'Ermita de les Alegries. Com sempre, de 9 a 10 hi ha la recollida de rams i plantes per a l'exposició i muntatge dels racons. També es podrà venir el dia abans, el dissabte, que estarem de 10 a 7 a l'ermita, doncs per qui li vagi més bé venir el dissabte en comptes del diumenge a primera hora. Després, a les 10, inauguració de l'exposició i de tots els racons. A les 10 i mitja tindrem audició de sardanes a càrrec de la Cobla Santa Maria de Blanes. I després també a dos quarts d'onze a dos quarts d'una, tallers i pintacares per la mainada, i també a Montkits venen i ens col·laboren fent tot un seguit de jocs per la mainada. A les 12 tindrem l'actuació de Beauty Soul, una miqueta de música en viu per ambientar la jornada. I després, a dos quarts de dues, sorteig de lots de productes de la terra, que ja són, ja tradicionals, i sorteig un lot especial per als socis. Després, tot seguit, doncs qui vulgui quedar-se a dinar, gràcies a la família Martínez, que ens serveix la pineda, doncs ho podeu fer allà amb taules i cadires que posem, podeu doncs portar el dinar o bé aprofitar en el bar i agafar entrepans freds i calents que tenim allà. Després, a les 4, tindrem per una banda ball a càrrec de la Bamba Disco Mòbil, i per una altra també tindrem més activitats pels nens amb un contacontes a càrrec nostre, de l'Associació d'Amics del Teatre de les Alegries. I després, a dos quarts de 6, sorteig de lots de productes de la terra, el que sempre fem a la tarda, recordem que en fem un al matí i un a la tarda, i sorteig especial per tots els que hagin participat fent racons o portant una flor per fer l'exposició. També comentar que tenim servei gratuït de bus sortint des de la terminal cap a l'ermita a les 10 del matí i a les 4, i de l'ermita cap a la terminal de les 2 i a dos quarts de 8. Des d'aquí volem convidar a tothom que vulgui venir a participar, tant portant flors i plantes per acabar de decorar el dins de l'ermita, que ens és molt necessari, necessitem la vostra ajuda perquè quedi el més lluïda possible, i també doncs vinguem i gaudim del paisatge i de totes les dels 20 racons que tenim en tota la zona de l'ermita, doncs per gaudir d'aquest temps al maig, pues, que és temps de flors i temps d'alegries.
2: Durant tot el diumenge, la festa oferirà activitats per a totes les edats, com sardanes, tallers infantils, jocs, música en directe i sorteig de productes de la terra.

0: El teatre acollirà aquest diumenge la mostra de final de curs de l'Aula de Teatre Infantil i Juvenil, una jornada maratoniana que omplirà l'escenari amb funcions durant tot el dia.
1: Hi participen més de 100 alumnes amb edats compreses entre els 4 i els 18 anys que presentaran les obres treballades durant el curs en grups, des dels més petits fins a batxillerat. Joan Romà Ortiz, un dels responsables de l'Aula de Teatre, destaca el valor educatiu del projecte.
2: Doncs aquest diumenge tenim una jornada maratoniana de teatre al Teatre Municipal de Lloret. Durant tot el dia podrem veure obres, tallers, espectacles que fan els alumnes de l'aula. Són més de 100 alumnes distribuïts en grups des de I4, que tenen 4 anys, fins als més grans, que són gent de batxillerat, que ja tenen doncs, els 18, 19, alguns fins i tot 20 anys. Estan distribuïts en grups. Això ja fa temps que ho tenim així, són des dels més petits els picarols, després hi ha els mims, els clowns, després venen grups ja amb noms d'autors perquè coneguin també els autors més importants que tenim per aquí a nivell teatral, com els Guimarás, els Molières, els Shakespeare. I és molt interessant de veure tota la jornada perquè comencen amb contes més petitets, els més petitets, vull dir, interpretant doncs, aquests contes, i fins arribar doncs, als Shakespeare, que són els grans, els de batxillerat, que ja fan obres molt més elaborades a nivell teatral. Estem molt contents del funcionament de l'aula i de la cohesió de grup i social que aconseguim amb tots aquests més de 100 alumnes que treballen plegats al teatre i les seves tècniques i les seves maneres d'interpretar, d'entendre i de jugar.
0: Els grups estan organitzats amb noms inspirats en grans autors de teatre com Guimarà, volem dir, Molière i Shakespeare, amb l'objectiu d'apropar els alumnes a la tradició teatral universal.
1: La mostra de final de curs vinculada al Pla Educatiu d'Entorn és aquest diumenge al llarg de tot el dia, a partir de les 10 del matí i al Teatre Municipal.

0: Dos minuts i mig i arribem a les 9 del matí. Estem a la recta final de l'informatiu d'aquest dijous 21 de maig, que hem explicat diferents qüestions d'entrada. Hem destacat totes les novetats que hi ha a les platges en aquesta nova temporada que ha començat fa poc i que s'allarga doncs, tot l'estiu fins a mitjans del mes d'octubre. La principal novetat és que s'incorpora un assistent sociosanitari a la platja de Lloret per facilitar el bany a persones que tenen mobilitat reduïda o bé necessitats especials. Pel que fa a la temporada de platges, comptarà amb una vintena de socorristes, a 3 torres de vigilància, 9 cadires i diversos vehicles d'intervenció ràpida. A més, s'han instal·lat 9 mòduls a Sau Godella i s'ha renovat el que hi ha a Fanals. Com diem, la temporada s'allargarà fins al 15 d'octubre a les dues platges i fins al dia 30 de setembre a les Cales. D'altra banda, hem parlat també amb la regidora Cristina Aymerich de la presentació de l'Outdoor Summer Festival, que incorpora una seixantena de activitats al llarg de l'estiu, doncs que es duen a terme en diferents indrets de Lloret de Mar. N'hi ha activitats organitzades per l'Ajuntament, altres també per empreses d'aquí de la vila i, com diem, es duen a terme en diferents espais i n'hi ha de tot tipus per arribar a un públic el més ampli possible. Hi ha activitats de caire turístic, també de caire cultural o també fins i tot esportives. D'altra banda, també hem explicat que a l'àmbit esportiu aquest cap de setmana hi ha un torneig que organitza la Fundació Bàsquet Català amb 17 equips i 160 jugadors procedents d'arreu de Catalunya. A més, diumenge, el Club Esportiu Judo Lloret organitza una sessió de defensa personal femenina i el Team Albino també diumenge organitza en aquest cas una ballada de boxa amateur que inclou eliminatòries del Campionat de Catalunya. Pel que fa a l'agenda del cap de setmana, hi ha doncs, diferents activitats d'allò més diverses. Avui mateix es lliuren els premis a Climent Guitart i divendres hi ha el recital de piano d'en Xavier Costa. Dissabte, els guardons a Fermí Reixac de Teatre i diumenge també hi ha la Festa de les Flors a les Alegries. Sense oblidar que també diumenge hi ha una mostra de teatre de nens i joves, a més de 100 participants en el mateix teatre municipal per mostrar tota la feina que han dut a terme al llarg del curs. Fins aquí el Bon Dia, Bona Hora. Gràcies per ser-hi. Un dia més. Tornem a les 10.
1: Bon dia, bona hora.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
3: Aquest és un missatge per a la ciutadania en general. La Secretaria de Justícia al municipi presta els següents serveis: afers civils, expedients i actes de conciliació civil i penals. Practica actes de comunicació com ara citacions i notificacions. Com a oficina del Registre Civil, fa la inscripció de fets i actes que es refereixen a la identitat, estat civil i altres circumstàncies de la persona. Emissió de certificats acreditatius, fes de vida i estats. També fa determinats tràmits de nacionalitat i la instrucció prèvia de l'expedient de capacitat matrimonial. Trobareu aquest servei a la segona planta de l'edifici de l'antic sindicat, carrer Sant Pere 36. Per demanar cita prèvia, telèfon 972 36 56 41. Correu electrònic jp.lloretdemar@xij.gencat.cat.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Ohio.
1: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
2: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
3: Nova Ràdio Lloret.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine aquest dijous de 7 a 8 de la tarda. T'esperem a Telepizza, avinguda de Tossa 50, amb porcions de pizza gratis. Celebrem els 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine i assaboreix la nostra pizza. 25 anys de Telepizza. Celebra-ho amb nosaltres.

0: Els amics de la música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de piano a Lloret.
1: Aquest divendres 22 de maig, Xavier Costa, un jove talent que destaca per la seva sensibilitat interpretativa i la seva presència artística.
0: Nits de piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de piano a Lloret, al Teatre Municipal.

0: Noticias.
1: Bon dia, us parla Rosa Giral. L'Associació de Dones L'Aurora realitza una sessió de benestar emocional aquest dijous a la tarda a Lloret. L'objectiu és parlar d'emancipació i empoderament i posar en comú estratègies i els impactes positius. Ho explica la psicopedagoga Laura Rinaldi de l'Associació de Dones L'Aurora.
2: Parlarem de l'empoderament de les dones com una possibilitat de desenvolupar una força interna que ens permeti superar els reptes diaris. Revisarem com conèixer les nostres emocions, punts forts i punts febles, tenir bona autoestima, gestionar la sobrecàrrega mental, mantenir una actitud positiva. En fi, un conjunt de passos que cal anar treballant, ni que sigui de mica en mica, per millorar el nostre dia a dia.
1: La cita és a les 6 de la tarda a l'Espai Caliu i és oberta a tothom. Més coses, el jove pianista olotí Xavier Costa, de 19 anys, actuarà aquest divendres en el Teatre de Lloret amb el cicle Nits de Piano, amb el recital Tres Mons i també Una Veu. El concert oferirà peces de Bach, Beethoven i Chopin en una proposta que combinarà diferents estils i èpoques de la música clàssica. Xavier Costa és una de les joves promeses del piano català i actualment estudia en el Conservatori Superior del Liceu de Barcelona. L'escoltem.
3: Començaria amb la segona partita de Bach. Llavors, passaria a la sonata opus 31 número 2 de Beethoven, la 17, que també és coneguda popularment com a la Tempesta. Llavors, fins aquí seria la primera part del concert. I la segona part del concert la dedico únicament a Chopin, que també doncs, és el meu compositor preferit. Llavors, començaré amb l'Andante Spianato i la Gran Polonesa Brillant. I finalment, ja per acabar el concert, acabarem amb la gran tercera sonata de Chopin, que és doncs, una de les obres més ambicioses de Chopin que bàsicament va escriure per piano sol.
1: El concert de Xavier Costa a Lloret és aquest divendres a partir de les 8 del vespre i l'entrada té un cost de 10 euros. Seguim, el Teatre de Lloret de Mar acollirà aquest diumenge la mostra de final de curs de l'Aula de Teatre Infantil i Juvenil, una jornada maratoniana que omplirà l'escenari amb funcions durant tot el dia. I participaran més d'un centenar d'alumnes que tenen de 4 a 18 anys i que presentaran les obres treballades durant el curs des dels més petits fins a batxillerat. Joan Romà Ortiz, un dels responsables de l'Aula de Teatre, destaca el valor educatiu del projecte.
4: Doncs aquest diumenge tenim una jornada maratoniana de teatre al Teatre Municipal de Lloret. Durant tot el dia podrem veure obres, tallers, espectacles que fan els alumnes de l'aula. Són més de 100 alumnes distribuïts en grups des de I4, que tenen 4 anys, fins als més grans, que són gent de batxillerat, que ja tenen doncs, els 18, 19, alguns fins i tot 20 anys. Estan distribuïts en grups, això ja fa temps que ho tenim així, són des dels més petits els picarols, després hi ha els mims, els clowns, després venen grups ja amb noms d'autors perquè coneguin també els autors més importants que tenim per aquí a nivell teatral, com els Guimarás, els Molières, els Shakespeare. I és molt interessant de veure de tota la jornada perquè comencen amb contes més petitets, els més petitets, vull dir, interpretant doncs, aquests contes, i fins a arribar doncs, als Shakespeare, que són els grans, els de batxillerat, que ja fan obres molt més elaborades a nivell teatral. Estem molt contents del funcionament de l'aula i de la cohesió de grup i social que aconseguim amb tots aquests més de 100 alumnes que treballen plegats al teatre i les seves tècniques i les seves maneres d'interpretar, d'entendre i de jugar.
1: Els grups estan organitzats amb noms que s'inspiren en grans autors de teatre com Guimarà, Molière i Shakespeare. La mostra de final de curs vinculada al Pla Educatiu d'Entorn és aquest diumenge al llarg de tot el dia a partir de les 10 del matí en el Teatre de Lloret.
0: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos. Exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine aquest dijous de 7 a 8 de la tarda. T'esperem a Telepizza, avinguda de Tossa 50, amb porcions de pizza gratis. Celebrem els 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine i assaboreix la nostra pizza. 25 anys de Telepizza. Celebra-ho amb nosaltres.
1: Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio.

0: Costa Brava.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Sonen els èxits que més t'agraden.
3: Prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.

0: que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser. Que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més. Que si t'ho he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
1: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Rosa Giral. La Fundació Bàsquet Català organitza aquest cap de setmana a Lloret de Mar el torneig 5è quart. Es tracta d'una competició de final de temporada dirigida als adults amb equips de clubs o grups d'amics. En total hi participaran 17 equips, el que suposa uns 160 jugadors de diferents poblacions del territori català. El torneig començarà dissabte al matí i s'allargarà fins diumenge al vespre en el Pavelló Municipal d'Esports. Eric Tamayo, de la Fundació Bàsquet Català, assenyala com és l'esperit del torneig.
3: Des de la Fundació neix perquè, bueno, veiem la necessitat o creiem que pot ser algo interessant oferir un torneig de bàsquet dirigit exclusivament a adults. Llavors, juntar una mica la part esportiva amb la part lúdica i oferir aquest torneig tant a equips que actualment estan federats i volen fer un tancament de temporada, com equips que estan competint a lligues amateurs, com grups d'amics que es volen juntar per crear un equip i participar en un torneig, i donar aquest espai als adults perquè puguin fer un torneig final de temporada.
2: A més, dissabte a la nit, els participants del torneig podran gaudir d'una festa que ha preparat l'organització a les instal·lacions del Sant Dens. Canviem de disciplina, el Club Esportiu Judo Lloret organitza una sessió de defensa personal femenina. Es tracta d'una classe especial per a dones, en què s'oferiran tècniques per poder respondre a possibles agressions. La sessió va adreçada a partir dels 12 anys. Per participar-hi no cal tenir experiència prèvia i l'estat físic no és important per dur a terme tècniques i moviments que es donaran a conèixer. Víctor Reina, del Club Esportiu Judo Lloret, en dona més detalls.
4: Farem una classe de defensa personal, no? Serà defensa personal femenina, només va encarada doncs, per a dones. Dones, noies a partir, no, nenes a partir de 12 anys, no? I ja tinguin un control d'aquestes tècniques, no? Ho basarem en tècniques molt simples, vale? Que no es necessita ni estar molt bé físicament ni tenir molta força, sinó són tècniques que amb petits moviments doncs, pots sortir-te d'una agressió o d'un problema.
2: Les classes de defensa personal femenina a càrrec del Judo Lloret són aquest diumenge al matí, de les 11 a 12:45, en el Pavelló Municipal d'Esports. Seguim en diumenge, el Team Albino de Lloret de Mar organitza aquest cap de setmana una ballada de boxa amateur que inclourà eliminatòries al Campionat de Catalunya. L'entitat lloretenca tindrà la representació dels seus esportistes, dos dels quals es troben en preparació de les finals d'aquests Campionats de Catalunya que es duran a terme el següent cap de setmana a Barcelona. Escoltem Albino Orquera, president del Team Albino.
5: El Club Esportivo de Box Team Albino de Lloret de Mar estamos organizando para este fin de semana, el día domingo, a partir de las 17 horas en el Pabellón Municipal de Lloret, la velada de box amateur, en el cual tendremos también eliminatorias de los campeonatos de Cataluña que se van a realizar las finales el próximo 30 y 31 de este mes. Para esta velada contamos con nuestros luchadores, los cuales también están haciendo la preparación para participar en las finales de estos campeonatos de Cataluña.
2: La ballada box amateur és aquest diumenge a les 5 de la tarda en el Pavelló Municipal d'Esports.
6: La previsió meteorològica.
2: Moment de donar pas a la crònica del temps amb el nostre company Xavi Segura. Bon dia.
7: Bon dia. Les temperatures continuen pujant sense aturador. Ens trobem de ple en un anticicló, també amb l'arribada d'una massa d'aire clarament més càlid i tot plegat amb la radiació solar d'aquesta època de l'any, que és potent, doncs garanteix aquest ambient d'estiu. Per tant, temperatures clarament per sobre de la mitjana. Avui farem un nou pas endavant, una màxima al voltant dels 26-27 graus aquí a Lloret, sobretot cap a l'interior, a Mercuri una mica més frenat arran de mar per efecte de l'aigua, que encara està força fresca aquestes alçades de l'any, i tot plegat amb sol, calma, amb sols la possibilitat d'algun núvol baix o alguna boira a primeres i a últimes hores arran de mar, i també algunes pinzellades decoratives de núvols alts i prims. I de cara als pròxims dies, doncs bé, entre divendres i el cap de setmana, els termòmetres tocaran sostre, per tant, calor més pròpia de principis de juliol que no pas de maig. Tocarà suar, ja diem, aquí a Lloret, una màxima al voltant de 27-28 graus, però cap a l'interior del país se superaran els 30 o 35 graus. Déu-n'hi-do, aquests valors clarament disparats, entre 5 i 10 graus per sobre del que tocaria en aquesta època de l'any. Hi ha molta calma, sol, dies per aprofitar. Això sí, precaució amb aquesta calor i amb el sol. Portem cremes solars, especialment si fem activitats a l'exterior. I sense pluges a la vista, potser alguns ruixats de tarda al Pirineu, però aquí a la costa ni de bon tros es veu aigua, almenys a mitjà termini, i aquest episodi de calor s'allargarà almenys fins a mitjans de la setmana que ve.
2: Gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. 23 graus de temperatura en aquests moments a la vila.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
8: El divendres 22 de maig, el conjunt de treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar celebrem la festivitat patronal. Per aquest motiu, les dependències del consistori lloretenc romandran tancades a l'atenció al públic durant tot el dia. A més, la programació de Nova Ràdio Lloret serà l'habitual d'un dia festiu. Sense l'informatiu matinal, bon dia, bona hora. El divendres 22 de maig, festivitat patronal dels treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
9: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de...

0: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
1: Nova Ràdio Lloret 90.2 FM.

25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine aquest dijous de 7 a 8 de la tarda. T'esperem a Telepizza, avinguda de Tossa 50, amb porcions de pizza gratis. Celebrem els 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine i assaboreix la nostra pizza. 25 anys de Telepizza. Celebra-ho amb nosaltres.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Aquest diumenge se celebra la Festa de les Flors a l'Ermita de les Alegries. Hi haurà recollida de rams, exposicions, audició de sardanes, tallers i jocs infantils, dinar de carmanyola a la Pineda, música per escoltar i ballar i sorteig de lots de productes de la terra. Com cada any, hi haurà servei gratuït d'autobusos des de la terminal amb autocar Segalers. Per a l'anada, a 11:15 del matí i a 16:00 PM. Per la tornada, a 14:00 PM i a 8:15 del vespre. Vine a la Festa de les Flors, Ermita de les Alegries.
1: Nova Ràdio Lloret. Són 12:00 PM del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Rosa Giral. Lloret de Mar ha iniciat una nova temporada de salvament i de socorrisme a les platges del centre i Fenals amb diverses novetats orientades a reforçar la seguretat i l'accessibilitat en el bany. La principal incorporació és la d'un assistent sociosanitari a la platja Gran de Lloret que facilitarà el bany a persones amb mobilitat reduïda o amb necessitats especials. Aquest professional s'encarregarà d'acompanyar i ajudar els usuaris perquè puguin gaudir del bany d'una manera segura, reforçant així el servei d'accessibilitat a les platges. Donem pas a la regidora Cristina Aymerich.
4: Potenciar, no?, més els banys inclusius, no?, de mobilitat reduïda, ajudar-los, no?, amb aquestes, doncs, cadires amfíbies, el que necessitin per poder-se banyar amb seguretat i gaudir de la platja. Pensem que és vital, que és una figura d'un professional, doncs, que sap atendre, no?, aquestes necessitats d'una persona amb mobilitat reduïda o necessitats especials, eh? I així, doncs, poder reforçar el servei d'aquest estiu a la platja de Lloret. És la que més banys necessita de tema de cadires amfíbies i tal, en concret, mira les estadístiques i es fan a la platja de Lloret. Per això comença aquest servei a la platja de Lloret. Si cal, més endavant i properament, anys propers, potser reforçarem també a la platja de Fenals.
3: La temporada d'aquest estiu a Lloret de Mar comptarà amb una vintena de socorristes que treballaran diàriament de les 10 del matí a les 6 de la tarda. Entre les diferents platges i cales hi haurà un total de 3 torres de vigilància, 2 a la platja de Lloret i 1 a Fenals, així com 9 cadires de vigilància durant la temporada alta. El servei també disposarà de diversos vehicles d'intervenció, entre els quals un 4x4, una moto aquàtica i una motocicleta d'intervenció ràpida. Una altra de les novetats destacades és la instal·lació d'un nou mòdul de salvament i de socorrisme a Saboadella, així com el mòdul renovat a la platja de Fenals. Aquests espais tenen com a objectiu millorar les condicions de treball dels professionals i l'atenció als banyistes. Els nous equipaments se sumen ja als mòduls existents a Lloret, Canyelles i Santa Cristina.
4: Bueno, hem posat a Saboadella una nova caseta, doncs, de socorrisme i assistència, i a Fenals hem canviat, doncs, la imatge de la caseta que hi havia. És temporal aquella imatge, però la que teníem abans, el mòdul de socorrisme que teníem abans a Fenals no reunia condicions. A més, també a Fenals ja l'any passat també vam posar una oficina de turisme nova per potenciar, doncs, la informació a tota la gent que ens visita a Lloret de Mar, a la platja de Fenals, i moltíssimes novetats a les platges per això, perquè la gent tingui una bona temporada.
3: La temporada de salvament i de socorrisme a les platges de Lloret i Fenals s'allargarà fins al 15 d'octubre, mentre que a les cales de Canyelles, Boadella i Santa Cristina el servei funcionarà de l'1 de juny al 30 de setembre.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
0: El divendres 22 de maig, el conjunt de treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar celebrem la festivitat patronal. Per aquest motiu, les dependències del consistori lloretenc romandran tancades a l'atenció al públic durant tot el dia. A més, la programació de Nova Ràdio Lloret serà l'habitual d'un dia festiu. Sense l'informatiu matinal, bon dia, bona hora. El divendres 22 de maig, festivitat patronal dels treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
5: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret 92.2 FM.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Telepizza a Lloret de Mar. Vine aquest dijous de 7 a 8 de la tarda. T'esperem a Telepizza, avinguda de Tossa 50, amb porcions de pizza gratis. Celebrem els 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine i assaboreix la nostra pizza. 25 anys de Telepizza. Celebra-ho amb nosaltres.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Lloret de Mar ha iniciat una nova temporada de salvament i de socorrisme a les platges del centre i Fenals amb diverses novetats orientades a reforçar la seguretat i l'accessibilitat en el bany. La principal incorporació és la d'un assistent sociosanitari a la platja Gran de Lloret que facilitarà el bany a persones amb mobilitat reduïda o amb necessitats especials. Aquest professional s'encarregarà d'acompanyar i ajudar els usuaris perquè puguin gaudir del bany d'una manera segura, reforçant així el servei d'accessibilitat a les platges. Donem pas a la regidora Cristina Aymerich.
3: Potenciar, no?, més els banys inclusius, no?, de mobilitat reduïda, ajudar-los, no?, amb aquestes, doncs, cadires amfíbies, el que necessitin per poder-se banyar amb seguretat i gaudir de la platja. Pensem que és vital, que és una figura d'un professional, doncs, que sap atendre, no?, aquestes necessitats d'una persona amb mobilitat reduïda o necessitats especials, I així, doncs, poder reforçar el servei d'aquest estiu a la platja de Lloret. És la que més banys necessita de tema de cadires amfíbies i tal, en concret, mira les estadístiques i es fan a la platja de Lloret. Per això comença aquest servei a la platja de Lloret. Si cal, més endavant i properament, anys propers, potser reforçarem també a la platja de Fenals.
2: La temporada d'aquest estiu a Lloret de Mar comptarà amb una vintena de socorristes que treballaran diàriament de les 10 del matí a les 6 de la tarda. Entre les diferents platges i cales hi haurà un total de 3 torres de vigilància, 2 a la platja de Lloret i una a Fenals, així com 9 cadires de vigilància durant la temporada alta. El servei també disposarà de diversos vehicles d'intervenció, entre els quals un 4x4, una moto aquàtica i una motocicleta d'intervenció ràpida. Una altra de les novetats destacades és la instal·lació d'un nou mòdul de salvament i de socorrisme a Sa Boadella, així com el mòdul renovat a la platja de Fenals. Aquests espais tenen com a objectiu millorar les condicions de treball dels professionals i l'atenció als banyistes. Els nous equipaments se sumen ja als mòduls existents a Lloret, Canyelles i Santa Cristina.
3: Bueno, hem posat a Sa Boadella una nova caseta, doncs, de socorrisme i assistència, i a Fenals hem canviat, doncs, la imatge de la caseta que hi havia. És temporal aquella imatge, però la que teníem abans, el mòdul de socorrisme que teníem abans a Fenals no reunia condicions. A més, també a Fenals ja l'any passat també van posar una oficina de turisme nova per potenciar, doncs, la informació a tota la gent que ens visita a Lloret de Mar, a la platja de Fenals, i moltíssimes novetats a les platges per això, perquè la gent tingui una bona temporada.
2: La temporada de salvament i de socorrisme a les platges de Lloret i Fenals s'allargarà fins al 15 d'octubre, mentre que a les cales de Canyelles, Boadella i Santa Cristina el servei funcionarà de l'1 de juny al 30 de setembre.
4: La previsió meteorològica.
2: Ens interessem per la previsió meteorològica amb el nostre company Xavi Segura. Bona tarda.
5: Bona tarda. Les temperatures continuen pujant sense aturador. Ens trobem de ple en un anticicló, també amb l'arribada d'una massa d'aire clarament més càlid, i tot plegat amb la radiació solar d'aquesta època de l'any, que és potent, doncs garanteix aquest ambient d'estiu. Per tant, temperatures clarament per sobre de la mitjana. Avui farem un nou pas endavant, una màxima al voltant dels 26-27 graus aquí a Lloret, sobretot cap a l'interior, a Mercuri una mica més frenat arran de mar per efecte de l'aigua, que encara està força fresca a aquestes alçades de l'any, i tot plegat amb sol, calma, amb sols la possibilitat d'algun núvol baix o alguna boira a primeres i a últimes hores arran de mar, i també algunes pinzellades decoratives de núvols alts i prims. I de cara als pròxims dies, doncs bé, entre divendres i el cap de setmana, els termòmetres tocaran sostre, per tant, calor més pròpia de principis de juliol que no pas de maig. Tocarà suar, ja diem, aquí a Lloret, una màxima al voltant de 27-28 graus, però cap a l'interior del país se superaran els 30 o 35 graus. Déu-n'hi-do, aquests valors, clarament, disparats, entre 5 i 10 graus per sobre del que tocaria en aquesta època de l'any. Hi ha molta calma, sol, dies per aprofitar. Això sí, precaució amb aquesta calor i amb el sol. Portem cremes solars, especialment si fem activitats a l'exterior. I sense pluges a la vista, potser alguns ruixats de tarda al Pirineu, però aquí a la costa ni de bon tros es veu aigua, almenys a mitjà termini, i aquest episodi de calor s'allargarà almenys fins a mitjans de la setmana que ve.
2: Gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. 23 graus de temperatura en aquests moments a la vila.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
0: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
0: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: El divendres 22 de maig, el conjunt de treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar celebrem la festivitat patronal. Per aquest motiu, les dependències del consistori lloretenc romandran tancades a l'atenció al públic durant tot el dia. A més, la programació de Nova Ràdio Lloret serà l'habitual d'un dia festiu. Sense l'informatiu matinal, bon dia, bona hora. El divendres 22 de maig, festivitat patronal dels treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
8: L'estil mediterrani, amb les tendències pop del moment.
9: Escoltes la fórmula musical.

0: 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine aquest dijous de 7 a 8 de la tarda. T'esperem a Telepizza, avinguda de Tossa 50, amb porcions de pizza gratis. Celebrem els 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine i assaboreix la nostra pizza. 25 anys de Telepizza. Celebra-ho amb nosaltres.
1: Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

0: gran diversitat d'èxits. Nova Ràdio Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: A veces desearía ser un robot.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Els amics de la música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 22 de maig, Xavier Costa, un jove talent que destaca per la seva sensibilitat interpretativa i la seva presència artística.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Rosa Giral. La novena edició del Festival Lloret Negre convertirà aquest cap de setmana la vila en un punt de trobada de la literatura criminal, el periodisme, la investigació i la cultura, amb un programa que reunirà més de 70 escriptors, periodistes, policies, fiscals i experts vinculats al gènere. L'ànima i impulsora del festival, Angélique Fitzner, ha destacat la dimensió que ha assolit el certamen després de 9 edicions amb participants de primer nivell.
5: Per primera vegada, tant Marta Robles, com Carmen Posadas, com Vanessa Montfort, venen per primera vegada a un festival aquí a casa nostra, a terra de nosaltres, d'aquí de Catalunya. Molt contents, la veritat, ve també Ulisses Bertolo, la veritat és que bueno, tindrem un elenco de convidats, vamos, de primera plana.
4: El festival se celebra els dies 22, 23 i 24 de maig amb activitats repartides entre el Casal de l'Obrera, el restaurant Àtics i l'hotel Roger de Flor. El programa combinarà taules rodones, conferències, converses literàries i formats innovadors vinculats al gènere negre. Una de les activitats més singulars serà un interrogatori públic amb escriptors i historiadors com Pere Cardona, José Luis Caballero i Gustavo Ruiz. Això està previst dissabte a la tarda.
5: Es farà un interrogatori, sobretot pel temes d'actualitat. Tindrem a José Luis Caballero, el Gustavo Ruiz i el Pere Cardona, que són sobretot amb tot el que és, al final el gènere negre és un reflex de la realitat, és un reflex de lo que vivim, és un reflex d'estos tiempos convulsos que al final pues, lo que es farà és des de tres mirades del periodista de més de José Luis Caballero i de dos historiadors, tant el Gustavo com el Pere Cardona, doncs ens posaran al dia.
4: La directora del festival defensa que el gènere negre és també una eina per analitzar la realitat social i política. Una altra de les novetats del cap de setmana és la celebració dissabte a la nit de l'Orden del Laurel Negro, un acte especial que tindrà lloc a l'hotel Roger de Flor i que incorpora un codi de vestimenta elegant. No podem explicar res més. El festival manté oberta fins aquest cap de setmana la convocatòria dels 6 premis de relat i novel·la negra que es lliuraran el pròxim 5 de setembre.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
6: El divendres 22 de maig, el conjunt de treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar celebrem la festivitat patronal. Per aquest motiu, les dependències del consistori lloretenc romandran tancades a l'atenció al públic durant tot el dia. A més, la programació de Nova Ràdio Lloret serà l'habitual d'un dia festiu. Sense l'informatiu matinal, bon dia, bona hora. El divendres 22 de maig, festivitat patronal dels treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
7: Temes musicals actuals i els del més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Aquest mes de juny, viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.

0: 5 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine aquest dijous de 7 a 8 de la tarda. T'esperem a Telepizza, avinguda de Tossa 50, amb porcions de pizza gratis. Celebrem els 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine i assaboreix la nostra pizza. 25 anys de Telepizza. Celebra-ho amb nosaltres.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. L'Associació de Dones L'Aurora realitza una sessió de benestar emocional aquest dijous a la tarda a Lloret. L'objectiu és parlar d'emancipació i empoderament i posar en comú estratègies i els impactes positius. Ho explica la psicopedagoga Laura Rinaldi de l'Associació de Dones L'Aurora.
4: Parlarem de l'empoderament de les dones com una possibilitat de desenvolupar una força interna que ens permeti superar els reptes diaris. Revisarem com conèixer les nostres emocions, punts forts i punts febles, tenir bona autoestima, gestionar la sobrecàrrega mental, mantenir una actitud positiva. En fi, un conjunt de passos que cal anar treballant, ni que sigui de mica en mica, per millorar el nostre dia a dia.
3: La cita és a les 6 de la tarda a l'Espai Caliu i és oberta a tothom. Més coses, el jove pianista olotí Xavier Costa, de 19 anys, actuarà aquest divendres en el Teatre de Lloret amb el cicle Nits de Piano, amb el recital Tres Mons i també Una Veu. El concert oferirà peces de Bach, Beethoven i Chopin en una proposta que combinarà diferents estils i èpoques de la música clàssica. Xavier Costa és una de les joves promeses del piano català i actualment estudia en el Conservatori Superior del Liceu de Barcelona. L'escoltem.
5: Començaria amb la segona partita de Bach. Llavors, passaria a la sonata opus 31 número 2 de Beethoven, la 17, que també és coneguda popularment com a la Tempesta. Llavors, fins aquí seria la primera part del concert. I la segona part del concert la dedico únicament a Chopin, que també doncs, és el meu compositor preferit. Llavors, començaré amb l'Andante Spianato i la Gran Polonesa Brillant. I finalment, ja per acabar el concert, acabarem amb la Gran Tercera Sonata de Chopin, que és doncs, una de les obres més ambicioses de Chopin que bàsicament va escriure per piano sol.
3: El concert de Xavier Costa a Lloret és aquest divendres a partir de les 8 del vespre i l'entrada té un cost de 10 euros. Seguim, el Teatre de Lloret de Mar acollirà aquest diumenge la mostra de final de curs de l'Aula de Teatre Infantil i Juvenil, una jornada maratoniana que omplirà l'escenari amb funcions durant tot el dia. I participaran més d'un centenar d'alumnes que tenen de 4 a 18 anys i que presentaran les obres treballades durant el curs des dels més petits fins a batxillerat. Joan Romà Ortiz, un dels responsables de l'Aula de Teatre, destaca el valor educatiu del projecte.
6: Doncs aquest diumenge tenim una jornada maratoniana de teatre al Teatre Municipal de Lloret. Durant tot el dia podrem veure obres, tallers, espectacles que fan els alumnes de l'aula. Són més de 100 alumnes distribuïts en grups des de I4, que tenen 4 anys, fins als més grans, que són gent de batxillerat, que ja tenen doncs, els 18, 19, alguns fins i tot 20 anys. Estan distribuïts en grups, això ja fa temps que ho tenim així, són des dels més petits els picarols, després hi ha els mims, els clowns, després venen grups, hi ha noms d'autors perquè coneguin també els autors més importants que tenim per aquí a nivell teatral, com els Guimarás, els Molières, els Shakespeare's. I és molt interessant de veure tota la jornada perquè comencen amb contes més petitets, els més petitets, vull dir, interpretant doncs, aquests contes, i fins a arribar doncs, als Shakespeare's, que són els grans, els de batxillerat, que ja fan obres molt més elaborades a nivell teatral. Estem molt contents del funcionament de l'aula i de la cohesió de grup i social que aconseguim amb tots aquests més de 100 alumnes que treballen plegats al teatre i les seves tècniques i les seves maneres d'interpretar, d'entendre i de jugar.
3: Els grups estan organitzats amb noms que s'inspiren en grans autors de teatre com Guimarà, Molière i Shakespeare. La mostra de final de curs vinculada al Pla Educatiu d'Entorn és aquest diumenge al llarg de tot el dia a partir de les 10 del matí en el Teatre de Lloret.
2: Més info a novaradiolloret.cat. El divendres 22 de maig, el conjunt de treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar celebrem la festivitat patronal. Per aquest motiu, les dependències del consistori lloretenc romandran tancades a l'atenció al públic durant tot el dia. A més, la programació de Nova Ràdio Lloret serà l'habitual d'un dia festiu. Sense l'informatiu matinal, bon dia, bona hora. El divendres 22 de maig, festivitat patronal dels treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
7: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.

0: Telepizza a Lloret de Mar. Vine aquest dijous de 7 a 8 de la tarda. T'esperem a Telepizza, avinguda de Tossa 50, amb porcions de pizza gratis. Celebrem els 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine i assaboreix la nostra pizza. 25 anys de Telepizza. Celebra-ho amb nosaltres.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. La Fundació Bàsquet Català organitza aquest cap de setmana a Lloret de Mar el torneig 5è quart. Es tracta d'una competició de final de temporada dirigida als adults amb equips de clubs o grups d'amics. En total hi participaran 17 equips, el que suposa uns 160 jugadors de diferents poblacions del territori català. El torneig començarà dissabte al matí i s'allargarà fins diumenge al vespre en el Pavelló Municipal d'Esports. Eric Tamayo, de la Fundació Bàsquet Català, assenyala com és l'esperit del torneig.
4: Des de la Fundació neix perquè, bueno, veiem la necessitat o creiem que pot ser algo interessant oferir un torneig de bàsquet dirigit exclusivament a adults. Llavors, juntar una mica la part esportiva amb la part lúdica i oferir aquest torneig tant a equips que actualment estan federats i volen fer un tancament de temporada, com equips que estan competint a lligues amateurs, com grups d'amics que es volen juntar per crear un equip i participar en un torneig, i donar aquest espai als adults perquè puguin fer un torneig final de temporada.
3: A més, dissabte a la nit, els participants del torneig podran gaudir d'una festa que ha preparat l'organització a les instal·lacions del Sant Dens. Canviem de disciplina, el Club Esportiu Judo Lloret organitza una sessió de defensa personal femenina. Es tracta d'una classe especial per a dones, en què s'oferiran tècniques per poder respondre a possibles agressions. La sessió va adreçada a partir dels 12 anys. Per participar-hi no cal tenir experiència prèvia i l'estat físic no és important per dur a terme tècniques i moviments que es donaran a conèixer. Víctor Reina, del Club Esportiu Judo Lloret, en dona més detalls.
5: Farem una classe de defensa personal, no? Serà defensa personal femenina, només va encarada doncs, per a dones. Dones, noies a partir, no, nenes a partir de 12 anys, no? I ja tinguin un control d'aquestes tècniques, no? Ho basarem en tècniques molt simples, vale? Que no es necessita ni estar molt bé físicament ni tenir molta força, sinó són tècniques que amb aquests moviments doncs, pots sortir-te d'una agressió o d'un problema.
3: Les classes de defensa personal femenina a càrrec del Judo Lloret són aquest diumenge al matí, de les 11 a 12:45, en el Pavelló Municipal d'Esports. Seguim en diumenge, el Team Albino de Lloret de Mar organitza aquest cap de setmana una ballada de boxa amateur que inclourà eliminatòries al Campionat de Catalunya. L'entitat lloretenca tindrà la representació dels seus esportistes, dos dels quals es troben en preparació de les finals d'aquests Campionats de Catalunya que es duran a terme el següent cap de setmana a Barcelona. Escoltem Albino Orquera, president del Team Albino.
6: El Club Esportivo de Box Team Albino de Lloret de Mar estamos organizando para este fin de semana, el día domingo, a partir de las 17 horas en el Pabellón Municipal de Lloret, la velada de box amateur, en el cual tendremos también eliminatorias de los campeonatos de Cataluña que se van a realizar las finales el próximo 30 y 31 de este mes. Para esta velada contamos con nuestros luchadores, los cuales también están haciendo la preparación para participar en las finales de estos campeonatos de Cataluña.
3: La ballada box amateur és aquest diumenge a les 5 de la tarda en el Pavelló Municipal d'Esports.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
7: El divendres 22 de maig, el conjunt de treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar celebrem la festivitat patronal. Per aquest motiu, les dependències del consistori lloretenc romandran tancades a l'atenció al públic durant tot el dia. A més, la programació de Nova Ràdio Lloret serà l'habitual d'un dia festiu. Sense l'informatiu matinal, bon dia, bona hora. El divendres 22 de maig, festivitat patronal dels treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
8: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.
1: Nova Ràdio Lloret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine aquest dijous de 7 a 8 de la tarda. T'esperem a Telepizza, avinguda de Tossa 50, amb porcions de pizza gratis. Celebrem els 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine i assaboreix la nostra pizza. 25 anys de Telepizza. Celebra-ho amb nosaltres.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Aquest diumenge se celebra la Festa de les Flors a l'Ermita de les Alegries. Hi haurà recollida de rams, exposicions, audició de sardanes, tallers i jocs infantils, dinar de carmanyola a la Pineda, música per escoltar i ballar i sorteig de lots de productes de la terra. Com cada any, hi haurà servei gratuït d'autobusos des de la terminal amb autocar segalers. Per a l'anada, a 11:15 del matí a les 4 de la tarda. Per la tornada, a les 2 i a 8:15 del vespre. Vine a la Festa de les Flors, Ermita de les Alegries.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Lloret de Mar ha iniciat una nova temporada de salvament i de socorrisme a les platges del centre i Fenals amb diverses novetats orientades a reforçar la seguretat i l'accessibilitat en el bany. La principal incorporació és la d'un assistent sociosanitari a la platja Gran de Lloret que facilitarà el bany a persones amb mobilitat reduïda o amb necessitats especials. Aquest professional s'encarregarà d'acompanyar i ajudar els usuaris perquè puguin gaudir del bany d'una manera segura, reforçant així el servei d'accessibilitat a les platges. Donem pas a la regidora Cristina Aymerich.
4: Potenciar, no?, més els banys inclusius, no?, de mobilitat reduïda, ajudar-los, no?, amb aquestes, doncs, cadires amfíbies, el que necessitin per poder-se banyar amb seguretat i gaudir de la platja. Pensem que és vital, que és una figura d'un professional, doncs, que sap atendre, no?, aquestes necessitats d'una persona amb mobilitat reduïda o necessitats especials, eh? I així, doncs, poder reforçar el servei d'aquest estiu a la platja de Lloret. És la que més banys necessita de tema de cadires amfíbies i tal, en concret, mira les estadístiques i es fan a la platja de Lloret. Per això comença aquest servei a la platja de Lloret. Si cal, més endavant i properament, anys propers, potser reforçarem també a la platja de Fenals.
3: La temporada d'aquest estiu a Lloret de Mar comptarà amb una vintena de socorristes que treballaran diàriament de les 10 del matí a les 6 de la tarda. Entre les diferents platges i cales hi haurà un total de 3 torres de vigilància, 2 a la platja de Lloret i 1 a Fenals, així com 9 cadires de vigilància durant la temporada alta. El servei també disposarà de diversos vehicles d'intervenció, entre els quals un 4x4, una moto aquàtica i una motocicleta d'intervenció ràpida. Una altra de les novetats destacades és la instal·lació d'un nou mòdul de salvament i de socorrisme a Sa Boadella, així com el mòdul renovat a la platja de Fenals. Aquests espais tenen com a objectiu millorar les condicions de treball dels professionals i l'atenció als banyistes. Els nous equipaments se sumen ja als mòduls existents a Lloret, Canyelles i Santa Cristina.
4: Bueno, hem posat a Sa Boadella una nova caseta, doncs, de socorrisme i assistència, i a Fenals hem canviat, doncs, la imatge de la caseta que hi havia. És temporal aquella imatge, però la que teníem abans, el mòdul de socorrisme que teníem abans a Fenals no reunia condicions. A més, també a Fenals ja l'any passat també vam posar una oficina de turisme nova per potenciar, doncs, la informació a tota la gent que ens visita a Lloret de Mar, a la platja de Fenals, i moltíssimes novetats a les platges per això, perquè la gent tingui una bona temporada.
3: La temporada de salvament i de socorrisme a les platges de Lloret i Fenals s'allargarà fins al 15 d'octubre, mentre que a les cales de Canyelles, Boadella i Santa Cristina el servei funcionarà de l'1 de juny al 30 de setembre.
5: La previsió meteorològica.
3: Ens interessem per la previsió meteorològica amb el nostre company Xavi Segura. Bona tarda.
6: Bona tarda. Les temperatures continuen pujant sense aturador. Ens trobem de ple en un anticicló, també amb l'arribada d'una massa d'aire clarament més càlid, i tot plegat amb la radiació solar d'aquesta època de l'any, que és potent, doncs garanteix aquest ambient d'estiu. Per tant, temperatures clarament per sobre de la mitjana. Avui farem un nou pas endavant, una màxima al voltant dels 26-27 graus aquí a Lloret, sobretot cap a l'interior, amb mercuri una mica més frenat arran de mar per efecte de l'aigua, que encara està força fresca a aquestes alçades de l'any, i tot plegat amb sol, calma, amb sols la possibilitat d'algun núvol baix o alguna boira a primeres i a últimes hores arran de mar, i també algunes pinzellades decoratives de núvols alts i prims. I de cara als pròxims dies, doncs bé, entre divendres i el cap de setmana, els termòmetres tocaran sostre, per tant, calor més pròpia de principis de juliol que no pas de maig. Tocarà suar, ja diem, aquí a Lloret, una màxima al voltant de 27-28 graus, però cap a l'interior del país se superaran els 30 o 35 graus. Déu-n'hi-do, aquests valors clarament disparats, entre 5 i 10 graus per sobre del que tocaria en aquesta època de l'any. Hi ha molta calma, sol, dies per aprofitar. Això sí, precaució amb aquesta calor i amb el sol. Portem cremes solars, especialment si fem activitats a l'exterior. I sense pluges a la vista, potser alguns ruixats de tarda al Pirineu. Però aquí a la costa ni de bon tros es veu aigua, almenys a mitjà termini. I aquest episodi de calor s'allargarà almenys fins a mitjans de la setmana que ve.
3: Gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. 23 graus de temperatura en aquests moments a la vila.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
0: El divendres 22 de maig, el conjunt de treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar celebrem la festivitat patronal. Per aquest motiu, les dependències del consistori lloretenc romandran tancades a l'atenció al públic durant tot el dia. A més, la programació de Nova Ràdio Lloret serà l'habitual d'un dia festiu. Sense l'informatiu matinal, bon dia, bona hora. El divendres 22 de maig, festivitat patronal dels treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: la Costa Brava.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Sonen els èxits que més t'agraden.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine aquest dijous de 7 a 8 de la tarda. T'esperem a Telepizza, avinguda de Tossa 50, amb porcions de pizza gratis. Celebrem els 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine i assaboreix la nostra pizza. 25 anys de Telepizza. Celebra-ho amb nosaltres.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Lloret de Mar ha iniciat una nova temporada de salvament i de socorrisme a les platges del centre i Fenals amb diverses novetats orientades a reforçar la seguretat i l'accessibilitat en el bany. La principal incorporació és la d'un assistent sociosanitari a la platja Gran de Lloret que facilitarà el bany a persones amb mobilitat reduïda o amb necessitats especials. Aquest professional s'encarregarà d'acompanyar i ajudar els usuaris perquè puguin gaudir del bany d'una manera segura, reforçant així el servei d'accessibilitat a les platges. Donem pas a la regidora Cristina Aymerich.
4: Potenciar, no?, més els banys inclusius, no?, de mobilitat reduïda, ajudar-los, no?, amb aquestes, doncs, cadires amfíbies, el que necessitin per poder-se banyar amb seguretat i gaudir de la platja. Pensem que és vital, que és una figura d'un professional, doncs, que sap atendre, no?, aquestes necessitats d'una persona amb mobilitat reduïda o necessitats especials, eh? I així, doncs, poder reforçar el servei d'aquest estiu a la platja de Lloret. És la que més banys necessita de tema de cadires amfíbies i tal, en concret, mira les estadístiques i es fan a la platja de Lloret. Per això comença aquest servei a la platja de Lloret. Si cal, més endavant i properament, anys propers, potser reforçarem també a la platja de Fenals.
3: La temporada d'aquest estiu a Lloret de Mar comptarà amb una vintena de socorristes que treballaran diàriament de les 10 del matí a les 6 de la tarda. Entre les diferents platges i cales hi haurà un total de 3 torres de vigilància, 2 a la platja de Lloret i una a Fenals, així com 9 cadires de vigilància durant la temporada alta. El servei també disposarà de diversos vehicles d'intervenció, entre els quals un 4x4, una moto aquàtica i una motocicleta d'intervenció ràpida. Una altra de les novetats destacades és la instal·lació d'un nou mòdul de salvament i de socorrisme a Sa Boadella, així com el mòdul renovat a la platja de Fenals. Aquests espais tenen com a objectiu millorar les condicions de treball dels professionals i l'atenció als banyistes. Els nous equipaments se sumen ja als mòduls existents a Lloret, Canyelles i Santa Cristina.
4: Bueno, hem posat a Sa Boadella una nova caseta, doncs, de socorrisme i assistència, i a Fenals hem canviat, doncs, la imatge de la caseta que hi havia. És temporal aquella imatge, però la que teníem abans, el mòdul de socorrisme que teníem abans a Fenals no reunia condicions. A més, també a Fenals ja l'any passat també van posar una oficina de turisme nova per potenciar, doncs, la informació a tota la gent que ens visita a Lloret de Mar, a la platja de Fenals, i moltíssimes novetats a les platges per això, perquè la gent tingui una bona temporada.
3: La temporada de salvament i de socorrisme a les platges de Lloret i Fenals s'allargarà fins al 15 d'octubre, mentre que a les cales de Canyelles, Boadella i Santa Cristina el servei funcionarà de l'1 de juny al 30 de setembre.
5: La previsió meteorològica.
3: Ens interessem per la previsió meteorològica amb el nostre company Xavi Segura. Bona tarda.
6: Bona tarda. Les temperatures continuen pujant sense aturador. Ens trobem de ple en un anticicló, també amb l'arribada d'una massa d'aire clarament més càlid, i tot plegat amb la radiació solar d'aquesta època de l'any, que és potent, doncs garanteix aquest ambient d'estiu. Per tant, temperatures clarament per sobre de la mitjana. Avui farem un nou pas endavant, la màxima al voltant dels 26-27 graus aquí a Lloret, sobretot cap a l'interior, a Mercuri una mica més frenat arran de mar per efecte de l'aigua, que encara està força fresca a aquestes alçades de l'any, i tot plegat amb sol, calma, amb sols la possibilitat d'algun núvol baix o alguna boira a primeres i a últimes hores arran de mar, i també algunes pinzellades decoratives de núvols alts i prims. I de cara als pròxims dies, doncs bé, entre divendres i el cap de setmana, els termòmetres tocaran sostre, per tant, calor més pròpia de principis de juliol que no pas de maig. Tocarà suar, ja diem, aquí a Lloret, una màxima al voltant de 27-28 graus, però cap a l'interior del país se superaran els 30 o 35 graus. Déu-n'hi-do, aquests valors, clarament, disparats, entre 5 i 10 graus per sobre del que tocaria en aquesta època de l'any. Hi ha molta calma, sol, dies per aprofitar. Això sí, precaució amb aquesta calor i amb el sol. Portem cremes solars, especialment si fem activitats a l'exterior. I sense pluges a la vista, potser alguns ruixats de tarda al Pirineu, però aquí a la costa ni de bon tros es veu aigua, almenys a mitjà termini, i aquest episodi de calor s'allargarà almenys fins a mitjans de la setmana que ve.
3: Gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. 23 graus de temperatura en aquests moments a la vila.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
8: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
7: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
9: El divendres 22 de maig, el conjunt de treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar celebrem la festivitat patronal. Per aquest motiu, les dependències del consistori lloretenc romandran tancades a l'atenció al públic durant tot el dia. A més, la programació de Nova Ràdio Lloret serà l'habitual d'un dia festiu. Sense l'informatiu matinal, bon dia, bona hora. El divendres 22 de maig, festivitat patronal dels treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
10: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Nine.

25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine aquest dijous de 7 a 8 de la tarda. T'esperem a Telepizza, avinguda de Tossa 50, amb porcions de pizza gratis. Celebrem els 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine i assaboreix la nostra pizza. 25 anys de Telepizza. Celebra-ho amb nosaltres.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: bé.
1: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Els amics de la música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 22 de maig, Xavier Costa, un jove talent que destaca per la seva sensibilitat interpretativa i la seva presència artística.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Rosa Giral. La novena edició del Festival Lloret Negre convertirà aquest cap de setmana la vila en un punt de trobada de la literatura criminal, el periodisme, la investigació i la cultura, amb un programa que reunirà més de 70 escriptors, periodistes, policies, fiscals i experts vinculats al gènere. L'ànima i impulsora del festival, Angélique Fitzner, ha destacat la dimensió que ha assolit el certamen després de 9 edicions amb participants de primer nivell.
5: Per primera vegada, tant Marta Robles, com Carmen Posadas, com Vanessa Montfort, venen per primera vegada en un festival aquí a casa nostra, a terra de nosaltres, d'aquí de Catalunya. Molt contents, la veritat, ve també Ulisses Bertolo, la veritat és que bueno, tindrem un elenco de convidats, vamos, de primera plana.
4: El festival se celebra els dies 22, 23 i 24 de maig amb activitats repartides entre el Casal de l'Obrera, el restaurant Àtics i l'hotel Roger de Flor. El programa combinarà taules rodones, conferències, converses literàries i formats innovadors vinculats al gènere negre. Una de les activitats més singulars serà un interrogatori públic amb escriptors i historiadors com Pere Cardona, José Luis Caballero i Gustavo Ruiz. Això està previst dissabte a la tarda.
5: Es farà un interrogatori, sobretot pel tema d'actualitat. Tindrem el José Luis Caballero, el Gustavo Ruiz i el Pere Cardona, que són sobretot amb tot el que és, al final el gènere negre és un reflex de la realitat, és un reflex de lo que vivim, és un reflex d'aquests tiempos convulsos que al final pues, el que es farà és des de tres mirades del periodista de més de José Luis Caballero i de dos historiadors, tant el Gustavo com el Pere Cardona, doncs ens posaran al dia.
4: La directora del festival defensa que el gènere negre és també una eina per analitzar la realitat social i política. Una altra de les novetats del cap de setmana és la celebració dissabte a la nit de l'Orden del Laurel Negro, un acte especial que tindrà lloc a l'hotel Roger de Flor i que incorpora un codi de vestimenta elegant. No podem explicar res més. El festival el manté oberta fins aquest cap de setmana la convocatòria dels seus premis de relat i novel·la negra que es lliuraran el pròxim 5 de setembre.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
6: El divendres 22 de maig, el conjunt de treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar celebrem la festivitat patronal. Per aquest motiu, les dependències del consistori lloretenc romandran tancades a l'atenció al públic durant tot el dia. A més, la programació de Nova Ràdio Lloret serà l'habitual d'un dia festiu. Sense l'informatiu matinal, bon dia, bona hora. El divendres 22 de maig, festivitat patronal dels treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
7: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.
8: Escoltes la fórmula musical

0: 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine aquest dijous de 7 a 8 de la tarda. T'esperem a Telepizza, avinguda de Tossa 50, amb porcions de pizza gratis. Celebrem els 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine i assaboreix la nostra pizza. 25 anys de Telepizza. Celebra-ho amb nosaltres.
1: Nova Ràdio Lloret. 90.2 FM.

Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància. I una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta. Apropa ànimes. Esborra silencis. Ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: aquest mes de juny, viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
1: Notícies.
2: Bona nit. Us parla Rosa Giral. L'Associació de Dones L'Aurora realitza una sessió de benestar emocional aquest dijous a la tarda a Lloret. L'objectiu és parlar d'emancipació i empoderament i posar en comú estratègies i els impactes positius. Ho explica la psicopedagoga Laura Rinaldi de l'Associació de Dones L'Aurora.
3: Parlarem de l'empoderament de les dones com una possibilitat de desenvolupar una força interna que ens permeti superar els reptes diaris. Revisarem com conèixer les nostres emocions, punts forts i punts febles, tenir bona autoestima, gestionar la sobrecàrrega mental, mantenir una actitud positiva. En fi, un conjunt de passos que cal anar treballant, ni que sigui de mica en mica, per millorar el nostre dia a dia.
2: La cita és a les 6 de la tarda a l'Espai Caliu i és oberta a tothom. Més coses, el jove pianista olotí Xavier Costa, de 19 anys, actuarà aquest divendres en el Teatre de Lloret amb el cicle Nits de Piano, amb el recital Tres Mons i també Una Veu. El concert oferirà peces de Bach, Beethoven i Chopin en una proposta que combinarà diferents estils i èpoques de la música clàssica. Xavier Costa és una de les joves promeses del piano català i actualment estudia en el Conservatori Superior del Liceu de Barcelona. L'escoltem.
4: Començaria amb la segona partita de Bach. Llavors, passaria a la sonata opus 31 número 2 de Beethoven, la 17, que també és coneguda popularment com a la Tempesta. Llavors, fins aquí seria la primera part del concert. I la segona part del concert la dedico únicament a Chopin, que també doncs, és el meu compositor preferit. Llavors, començaré amb l'Andante Spianato i la Gran Polonesa Brillant. I finalment, ja per acabar el concert, acabarem amb la gran tercera sonata de Chopin, que és doncs, una de les obres més ambicioses de Chopin que bàsicament va escriure per piano sol.
2: El concert de Xavier Costa a Lloret és aquest divendres a partir de les 8 del vespre i l'entrada té un cost de 10 euros. Seguim, el Teatre de Lloret de Mar acollirà aquest diumenge la mostra de final de curs de l'Aula de Teatre Infantil i Juvenil, una jornada maratoniana que omplirà l'escenari amb funcions durant tot el dia. I participaran més d'un centenar d'alumnes que tenen de 4 a 18 anys i que presentaran les obres treballades durant el curs des dels més petits fins a batxillerat. Joan Romà Ortiz, un dels responsables de l'Aula de Teatre, destaca el valor educatiu del projecte.
5: Doncs aquest diumenge tenim una jornada maratoniana de teatre al Teatre Municipal de Lloret. Durant tot el dia podrem veure obres, tallers, espectacles que fan els alumnes de l'aula. Són més de 100 alumnes distribuïts en grups des de I4, que tenen 4 anys, fins als més grans, que són gent de batxillerat, que ja tenen doncs, els 18, 19, alguns fins i tot 20 anys. Estan distribuïts en grups, això ja fa temps que ho tenim així, són des dels més petits, els picarols, després hi ha els mims, els clowns, després venen grups ja amb noms d'autors perquè coneguin també els autors més importants que tenim per aquí a nivell teatral, com els Guimarás, els Molières, els Shakespeare's. I és molt interessant de veure de tota la jornada perquè comencen amb contes més petitets, els més petitets, vull dir, interpretant doncs, aquests contes, i fins a arribar doncs, als Shakespeare's, que són els grans, els de batxillerat, que ja fan obres molt més elaborades a nivell teatral. Estem molt contents del funcionament de l'aula i de la cohesió de grup i social que aconseguim amb tots aquests més de 100 alumnes que treballen plegats al teatre i les seves tècniques i les seves maneres d'interpretar, d'entendre i de jugar.
2: Els grups estan organitzats amb noms que s'inspiren en grans autors de teatre com Guimarà, Molière i Shakespeare. La mostra de final de curs vinculada al Pla Educatiu d'Entorn és aquest diumenge al llarg de tot el dia a partir de les 10 del matí en el Teatre de Lloret.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: El divendres 22 de maig, el conjunt de treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar celebrem la festivitat patronal. Per aquest motiu, les dependències del consistori lloretenc romandran tancades a l'atenció al públic durant tot el dia. A més, la programació de Nova Ràdio Lloret serà l'habitual d'un dia festiu. Sense l'informatiu matinal, bon dia, bona hora. El divendres 22 de maig, festivitat patronal dels treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
9: Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: pretty boy.
1: Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

0: Aquest diumenge se celebra la Festa de les Flors a l'Ermita de les Alegries. Hi haurà recollida de rams, exposicions, audició de sardanes, tallers i jocs infantils, dinar de carmanyola a la Pineda, música per escoltar i ballar i sorteig de lots de productes de la terra. Com cada any, hi haurà servei gratuït d'autobusos des de la terminal amb autocars segalers. Per a l'anada, a 11:15 del matí i a 4:00 de la tarda. Per la tornada, a 14:00 i a 8:15 del vespre. Vine a la Festa de les Flors, Ermita de les Alegries.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit. Us parla Rosa Giral. La Fundació Bàsquet Català organitza aquest cap de setmana a Lloret de Mar el torneig 5è quart. Es tracta d'una competició de final de temporada dirigida als adults amb equips de clubs o grups d'amics. En total hi participaran 17 equips, el que suposa uns 160 jugadors de diferents poblacions del territori català. El torneig començarà dissabte al matí i s'allargarà fins diumenge al vespre en el Pavelló Municipal d'Esports. Eric Tamayo, de la Fundació Bàsquet Català, assenyala com és l'esperit del torneig.
4: Des de la Fundació neix perquè, bueno, veiem la necessitat o creiem que pot ser algo interessant oferir un torneig de bàsquet dirigit exclusivament a adults. Llavors juntar una mica la part esportiva amb la part lúdica i oferir aquest torneig tant a equips que actualment estan federats i volen fer un tancament de temporada, com equips que estan competint a lligues amateurs, com grups d'amics que es volen juntar per crear un equip i participar en un torneig, i donar aquest espai als adults perquè puguin fer un torneig final de temporada.
3: A més, dissabte a la nit, els participants del torneig podran gaudir d'una festa que ha preparat l'organització a les instal·lacions del Sant Dens. Canviem de disciplina, el Club Esportiu Judo Lloret organitza una sessió de defensa personal femenina. Es tracta d'una classe especial per a dones en què s'oferiran tècniques per poder respondre a possibles agressions. La sessió va adreçada a partir dels 12 anys. Per participar-hi no cal tenir experiència prèvia i l'estat físic no és important per dur a terme tècniques i moviments que es donaran a conèixer. Víctor Reina, del Club Esportiu Jo Tot Lloret, en dona més detalls.
5: Farem una classe de defensa personal, no? Serà defensa personal femenina, només va encarada doncs, per a dones. Dones, no ja a partir, no, nenes, a partir de 12 anys, no? I ja tinguin un control d'aquestes tècniques, no? Ho basarem en tècniques molt simples, vale? Que no es necessita ni estar molt bé físicament ni tenir molta força, sinó són tècniques que amb petits moviments doncs, pots sortir-te d'una agressió o d'un problema.
3: Les classes de defensa personal femenina a càrrec del Judo Lloret són aquest diumenge al matí, de les 11 a 12:45, en el Pavelló Municipal d'Esports. Seguim en diumenge, el Team Albino de Lloret de Mar organitza aquest cap de setmana una ballada de boxa amateur que inclourà eliminatòries al Campionat de Catalunya. L'entitat lloretenca tindrà la representació dels seus esportistes, dos dels quals es troben en preparació de les finals d'aquests Campionats de Catalunya que es duran a terme el següent cap de setmana a Barcelona. Escoltem Albino Orquera, president del Team Albino.
6: El Club Esportivo de Boxe Team Albino de Lloret de Mar estamos organizando para este fin de semana, el día domingo, a partir de las 17 horas en el Pabellón Municipal de Lloret, la velada de boxe amateur, en el cual tendremos también eliminatorias de los campeonatos de Cataluña que se van a realizar las finales el próximo 30 y 31 de este mes. Para esta velada contamos con nuestros luchadores, los cuales también están haciendo la preparación para participar en las finales de estos campeonatos de Cataluña.
3: La ballada boxa amateur és aquest diumenge a les 5 de la tarda en el Pavelló Municipal d'Esports.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
0: El divendres 22 de maig, el conjunt de treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar celebrem la festivitat patronal. Per aquest motiu, les dependències del consistori lloretenc romandran tancades a l'atenció al públic durant tot el dia. A més, la programació de Nova Ràdio Lloret serà l'habitual d'un dia festiu. Sense l'informatiu matinal, bon dia, bona hora. El divendres 22 de maig, festivitat patronal dels treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
7: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic-tècnica, superior enginyer-enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.

0: A causa de les molèsties que provoca l'elevada població de gavians a Lloret, l'Ajuntament posa en marxa una campanya per controlar la natalitat d'aquestes aus. Si detecteu un niu, aviseu a Benestar Animal i Salut de l'Ajuntament. Telèfon 972 36 28 70. Campanya per controlar la natalitat dels gavians. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit. Us parla Rosa Giral. Lloret de Mar ha iniciat una nova temporada de salvament i de socorrisme a les platges del centre i Fenals amb diverses novetats orientades a reforçar la seguretat i l'accessibilitat en el bany. La principal incorporació és la d'un assistent sociosanitari a la platja Gran de Lloret que facilitarà el bany a persones amb mobilitat reduïda o amb necessitats especials. Aquest professional s'encarregarà d'acompanyar i ajudar els usuaris perquè puguin gaudir del bany d'una manera segura, reforçant així el servei d'accessibilitat a les platges. Donem pas a la regidora Cristina Aymerich.
4: Potenciar, no?, al més els banys inclusius, no?, de mobilitat reduïda, ajudar-los, no?, amb aquestes, doncs, cadires amfíbies, el que necessitin per poder-se banyar amb seguretat i gaudir de la platja. Pensem que és vital, que és una figura d'un professional, doncs, que sap atendre, no?, aquestes necessitats d'una persona amb mobilitat reduïda o necessitats especials, eh? I així, doncs, poder reforçar el servei d'aquest estiu a la platja de Lloret. És la que més banys necessita de tema de cadires amfíbies i tal, en concret, mira les estadístiques i es fan a la platja de Lloret. Per això comença aquest servei a la platja de Lloret. Si cal, més endavant i properament, anys propers, potser reforçarem també a la platja de Fenals.
3: La temporada d'aquest estiu a Lloret de Mar comptarà amb una vintena de socorristes que treballaran diàriament de les 10 del matí a les 6 de la tarda. Entre les diferents platges i cales hi haurà un total de 3 torres de vigilància, 2 a la platja de Lloret i 1 a Fenals, així com 9 cadires de vigilància durant la temporada alta. El servei també disposarà de diversos vehicles d'intervenció, entre els quals un 4x4, una moto aquàtica i una motocicleta d'intervenció ràpida. Una altra de les novetats destacades és la instal·lació d'un nou mòdul de salvament i de socorrisme a Sa Boadella, així com el mòdul renovat a la platja de Fenals. Aquests espais tenen com a objectiu millorar les condicions de treball dels professionals i l'atenció als banyistes. Els nous equipaments se sumen ja als mòduls existents a Lloret, Canyelles i Santa Cristina.
4: Bueno, hem posat a Sa Boadella una nova caseta, doncs, de socorrisme i assistència, i a Fenals hem canviat, doncs, la imatge de la caseta que hi havia. És temporal aquella imatge, però la que teníem abans, el mòdul de socorrisme que teníem abans a Fenals no reunia condicions. A més, també a Fenals ja l'any passat també vam posar una oficina de turisme nova per potenciar, doncs, la informació a tota la gent que ens visita a Lloret de Mar, a la platja de Fenals, i moltíssimes novetats a les platges per això, perquè la gent tingui una bona temporada.
3: La temporada de salvament i de socorrisme a les platges de Lloret i Fenals s'allargarà fins al 15 d'octubre, mentre que a les cales de Canyelles, Boadella i Santa Cristina el servei funcionarà de l'1 de juny al 30 de setembre.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
0: El divendres 22 de maig, el conjunt de treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar celebrem la festivitat patronal. Per aquest motiu, les dependències del consistori lloretenc romandran tancades a l'atenció al públic durant tot el dia. A més, la programació de Nova Ràdio Lloret serà l'habitual d'un dia festiu. Sense l'informatiu matinal, bon dia, bona hora. El divendres 22 de maig, festivitat patronal dels treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Aquest diumenge se celebra la Festa de les Flors a l'Ermita de les Alegries. Hi haurà recollida de rams, exposicions, audició de sardanes, tallers i jocs infantils, dinar de carmanyola a la Pineda, música per escoltar i ballar i sorteig de lots de productes de la terra. Com cada any, hi haurà servei gratuït d'autobusos des de la terminal amb autocars segalers. Per a l'anada, a 11:15 del matí i a 16:00 PM. Per la tornada, a 14:00 PM i a 19:45 del vespre. Vine a la Festa de les Flors, Ermita de les Alegries.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit. Us parla Rosa Giral. Lloret de Mar ha iniciat una nova temporada de salvament i de socorrisme a les platges del centre i Fenals amb diverses novetats orientades a reforçar la seguretat i l'accessibilitat en el bany. La principal incorporació és la d'un assistent sociosanitari a la platja Gran de Lloret que facilitarà el bany a persones amb mobilitat reduïda o amb necessitats especials. Aquest professional s'encarregarà d'acompanyar i ajudar els usuaris perquè puguin gaudir del bany d'una manera segura, reforçant així el servei d'accessibilitat a les platges. Donem pas a la regidora Cristina Aymerich.
4: Potenciar, no?, més els banys inclusius, no?, de mobilitat reduïda, ajudar-los, no?, amb aquestes, doncs, cadires amfíbies, el que necessitin per poder-se banyar amb seguretat i gaudir de la platja. Pensem que és vital, que és una figura d'un professional, doncs, que sap atendre, no?, aquestes necessitats d'una persona amb mobilitat reduïda o necessitats especials, eh? I així, doncs, poder reforçar el servei d'aquest estiu a la platja de Lloret. És la que més banys necessita de tema de cadires amfíbies i tal, en concret, mira les estadístiques i es fan a la platja de Lloret. Per això comença aquest servei a la platja de Lloret. Si cal, més endavant i properament, anys propers, potser reforçarem també a la platja de Fenals.
3: La temporada d'aquest estiu a Lloret de Mar comptarà amb una vintena de socorristes que treballaran diàriament de les 10 del matí a les 6 de la tarda. Entre les diferents platges i cales hi haurà un total de 3 torres de vigilància, 2 a la platja de Lloret i 1 a Fenals, així com 9 cadires de vigilància durant la temporada alta. El servei també disposarà de diversos vehicles d'intervenció, entre els quals un 4x4, una moto aquàtica i una motocicleta d'intervenció ràpida. Una altra de les novetats destacades és la instal·lació d'un nou mòdul de salvament i de socorrisme a Saboadella, així com el mòdul renovat a la platja de Fenals. Aquests espais tenen com a objectiu millorar les condicions de treball dels professionals i l'atenció als banyistes. Els nous equipaments se sumen ja als mòduls existents a Lloret, Canyelles i Santa Cristina.
4: Bueno, hem posat a Saboadella una nova caseta, doncs, de socorrisme i assistència, i a Fenals hem canviat, doncs, la imatge de la caseta que hi havia. És temporal aquella imatge, però la que teníem abans, el mòdul de socorrisme que teníem abans a Fenals no reunia condicions. A més, també a Fenals ja l'any passat també vam posar una oficina de turisme nova per potenciar, doncs, la informació a tota la gent que ens visita a Lloret de Mar, a la platja de Fenals, i moltíssimes novetats a les platges per això, perquè la gent tingui una bona temporada.
3: La temporada de salvament i de socorrisme a les platges de Lloret i Fenals s'allargarà fins al 15 d'octubre, mentre que a les cales de Canyelles, Boadella i Santa Cristina el servei funcionarà de l'1 de juny al 30 de setembre.
5: La previsió meteorològica.
3: Ens interessem per la previsió meteorològica amb el nostre company Xavi Segura. Bona tarda.
6: Bona tarda. Les temperatures continuen pujant sense aturador. Ens trobem de ple en un anticicló, també amb l'arribada d'una massa d'aire clarament més càlid, i tot plegat amb la radiació solar d'aquesta època de l'any, que és potent, doncs garanteix aquest ambient d'estiu. Per tant, temperatures clarament per sobre de la mitjana. Avui farem un nou pas endavant, la màxima al voltant dels 26-27 graus aquí a Lloret, sobretot cap a l'interior, a Mercuri una mica més frenat arran de mar per efecte de l'aigua, que encara està força fresca a aquestes alçades de l'any, i tot plegat amb sol, calma, amb sols la possibilitat d'algun núvol baix o alguna boira a primeres i a últimes hores arran de mar, i també algunes pinzellades decoratives de núvols alts i prims. I de cara als pròxims dies, doncs bé, entre divendres i el cap de setmana, els termòmetres tocaran sostre, per tant, calor més pròpia de principis de juliol que no pas de maig. Tocarà suar, ja diem, aquí a Lloret, una màxima al voltant de 27-28 graus, però cap a l'interior del país se superaran els 30 o 35 graus. Déu-n'hi-do, aquests valors clarament disparats, entre 5 i 10 graus per sobre del que tocaria en aquesta època de l'any. Hi ha molta calma, sol, dies per aprofitar. Això sí, precaució amb aquesta calor i amb el sol. Portem cremes solars, especialment si fem activitats a l'exterior, i sense pluges a la vista. Potser alguns ruixats de tarda al Pirineu, però aquí a la costa ni de bon tros es veu aigua, almenys a mitjà termini, i aquest episodi de calor s'allargarà almenys fins a mitjans de la setmana que ve.
3: Gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. 23 graus de temperatura en aquests moments a la vila.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
8: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
7: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició
8: i ferreteria industrial. El divendres 22 de maig, el conjunt de treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar celebrem la festivitat patronal. Per aquest motiu, les dependències del consistori lloretenc romandran tancades a l'atenció al públic durant tot el dia. A més, la programació de nova Ràdio Lloret serà l'habitual d'un dia festiu, sense l'informatiu matinal. Bon dia, bona hora. El divendres 22 de maig, festivitat patronal dels treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
9: Escoltes la fórmula musical.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Rosa Giral. La novena edició del Festival Lloret Negre convertirà aquest cap de setmana la vila en un punt de trobada de la literatura criminal, el periodisme, la investigació i la cultura, amb un programa que reunirà més de 70 escriptors, periodistes, policies, fiscals i experts vinculats al gènere. L'ànima i impulsora del festival, Angélique Fitzner, ha destacat la dimensió que ha assolit el certamen després de 9 edicions amb participants de primer nivell.
4: Per primera vegada, tant Marta Robles, com Carmen Posadas, com Vanessa Montfort, venen per primera vegada en un festival aquí a casa nostra, a terra de nosaltres, d'aquí de Catalunya. Molt contents, la veritat, ve també Ulisses Bertolo, la veritat és que bueno, tindrem un elenco de convidats, vamos, de primera plana.
3: El festival se celebra els dies 22, 23 i 24 de maig amb activitats repartides entre el Casal de l'Obrera, el restaurant Àtics i l'hotel Roger de Flor. El programa combinarà taules rodones, conferències, converses literàries i formats innovadors vinculats al gènere negre. Una de les activitats més singulars serà un interrogatori públic amb escriptors i historiadors com Pere Carles Cardona, José Luis Caballero i Gustavo Ruiz. Això està previst dissabte a la tarda.
4: Es farà un interrogatori, sobretot pels temes d'actualitat. Tindrem el José Luis Caballero, el Gustavo Ruiz i el Pere Cardona, que són sobretot amb tot el que és... Al final, el gènere negre és un reflexe de la realitat, és un reflexe de lo que vivim, és un reflexe d'estos tiempos convulsos que al final pues, el que es farà és des de tres mirades del periodista de més de José Luis Caballero i de dos historiadors, tant el Gustavo com el Pere Cardona, pues ens posaran al dia.
3: La directora del festival defensa que el gènere negre és també una eina per analitzar la realitat social i política. Una altra de les novetats del cap de setmana és la celebració dissabte a la nit de l'Orden del Laurel Negro, un acte especial que tindrà lloc a l'hotel Roger de Flor i que incorpora un codi de vestimenta elegant. No podem explicar res més. El festival manté oberta fins aquest cap de setmana la convocatòria dels 6 premis de relat i novel·la negra que es lliuraran el pròxim 5 de setembre.
2: Més info a novaradiolloret.cat.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.